0: dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
1: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
0: Fins a demà.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, pla alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
3: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa, quan parlem de Pla Alfa doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com a gestionar el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
4: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
3: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
4: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere. I, per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, mal, en moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, mal, que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, mal, l'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies.

0: produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per, diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb un incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
1: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica Correcte. Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
0: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris, val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim un sèrie de factors tècnics, val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya, val? És un factor que nosaltres diem tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera, val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. Amb tots aquests factors doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals. Val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? O sigui, prenent especial atenció a la inspecció de la verificació de columnes de fum, sigui per la inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem en nivell 2 i prenem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre. Val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem

0: a fer aquest control de que aquestes activitats realment s'hagin doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem doncs, en aquests massissos, sobretot, a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans, de garantir o evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas de que es doni una ignició en aquests espais.
1: Ja veiem que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
0: evidentment, sí.
1: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat sí. Quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
0: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos de gens rurals. Val? En base en aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió i evolució del risc i el territori en concret. Val? Avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha d'haver publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val, per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
1: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
0: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia doncs acaba caient un ruixat en una zona X i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent i, per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val, per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
1: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
0: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè la prevenció, diguem, és part dels cossos, de les feines de les cossos d'emergència, però també és feina d'estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAO Lleida Ràdio.
1: A vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
4: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. Llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem doncs, bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de castell de focs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
4: Dins d'aquest univers festiu, els Valls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
5: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Vall de Diables hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Vall de Diables en parlaments.
4: Però darrere dels Valls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
5: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasis en la participació de quantes més persones millor, que és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
4: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
5: La paraula correfoc s'inventa de Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etc., a molts indrets de Catalunya es va anar estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
4: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els balls de diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
6: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
7: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Mm. Això es va perdre, però amb motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, a imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. Uh-huh. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vàrem fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens es va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
6: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
7: De moment encara no. De moment el que vàrem fer va ser provar serradures. Uh-huh. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I vàrem anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, uh-huh, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen en una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
6: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
7: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
6: Uh-huh. I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
7: Mira, tot va començar de qui li va sortir l'idea i varen demanar a un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Uh-huh. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes. I després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors, que en aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles i sí, ja varen formar una colla de 30 o 40 dones esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em van demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. Uh-huh. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
6: Uh-huh. Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta, sí, catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
7: Al principi no, al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que o el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Uh-huh. Doncs fem una que sigui, sigui estil mironià, no? I d'altres vegades érem nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, uh-huh, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada, uh-huh, any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs em varen fent una dedicada a la tonyina.
2: Uh-huh. Estic mirant, ara... mireu, homenatge esbellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any, i a vegades combinades amb flors, fins i tot, no?
7: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal, mm-hmm, més aviat per provar-ho. I quan vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals, o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Mm-hmm. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes plages, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
6: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí,
7: sí,
6: barrejant tot de materials.
7: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
6: Uh-huh. Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar que hi va allà?
7: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la Via Catalana, vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament, mm-hmm, també depèn del gruix que hi posa. Jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, clar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra, n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
6: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
7: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
6: No.
7: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica. Uh-huh. Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i unes de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
2: Uh-huh. O sigui, veus... Queda com a tridimensional, veritat?
7: Sí,
2: és la de la
7: exacte.
2: Sirena, la de la Sirena i la Gavina.
7: Sí,
2: és preciosa.
7: Ja l'has vist, la de la Sirena.
2: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
7: Sí, sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
6: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
7: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
6: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
7: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs, de fer l'exposició aquesta, i ho vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia en Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien Ostres. Col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa i en molts anys hem posat dues fotografies, la catifa vista des de dalt o des de la, per exemple, la, com se'n diu, la finestra de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components, i així la gent es va veient i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs ja ens ha deixat o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol i vaig demanar, vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut i som uns 20 o 25 especialment joves. Que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
6: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
7: de
6: catifes
7: sí,
6: de sal.
7: De moment sí.
6: Doncs, Núria, ja veus sí? que tenim aquí una tradició de catifes de sal Xulíssima. Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
7: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
8: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vila, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
8: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Nutrició amb Laura Crosas.
14: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a la P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs, això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no?
1: Sí, home. aquesta tocava, eh? Sí.
0: La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació, doncs, estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca, així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase: ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
1: I que a mi es fa el cafè, o que queda fred.
0: Molt bé. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Iu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada.
0: Uau, quin munt de gent per saludar,
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que sí.
1: Què més podem desitjar?
0: Clar que sí.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne algun?
1: Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant, que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així, sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs, que l'amistat són aquelles, doncs, que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Senyor. Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a perdoneu, a Premià, ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim fem amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et tan bé, no? O si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts doncs és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen doncs per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir doncs coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament doncs continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni hi parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat doncs sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades i tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem nom primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrada és com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè doncs són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no? D'alguna manera, una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no, en el record, no? I d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses. Donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava. És dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
8: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o es
9: tirar
8: la corda.
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, només per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí,
9: que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar i trencar amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no els hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caigui al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
8: És més difícil, però...
9: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
8: O que els ous fan cas.
9: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allà tens un fotimer d'ous allà a terra, que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és a l'estirar la corda.
8: Un any es va trencar aquesta corda.
9: Més d'un. Més d'un.
8: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
9: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens. Feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que hi havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
8: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
9: Sí. Ui. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar el que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo amb un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
8: Te les empasques tu, però? O són jocs que ja es feien?
9: Algun l'he vist per ahí i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
8: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes perquè, Núria, el Jordi sí. ha plantat un joc de bitlles sí. just aquí al davant nostre on som. Ara després farà el Jordi una tirada que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar també el micro perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
9: Es reconeix.
10: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
9: A veure, tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
10: Jo trobo gran, això,
8: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot, que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
8: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
9: No, és que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil del que... premia o que puntua més és deixar-ne una de dreta.
10: Ah.
9: És a dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
10: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una
9: Exactament.
10: Bola, és el que tira.
9: I
10: tira...
9: que no és una bola i que, per tant, ha d'anar per dalt. No
10: ara t'anava a dir,
9: terra,
10: no va arrossant al terra, va tirar de l'aire.
9: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50 mil coses. Ha de tirar per dalt.
10: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
9: No.
10: Perill.
9: Té una lògica, no?
8: Sí, sí. Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
9: La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si bota al davant, no saps el que pot passar. Pot botar recte, pot botar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
8: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitlló.
9: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i juga, amb la quantitat de gent que juga, quedar no ho sé, 8 o 10 anys ser entre els 10 primers, sí.
8: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè sí. A Villes Catalanes s'hi juga sí. Arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després

0: Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars esportives a la platja. Les bitlles a la platja també són més o menys com a la neu, és a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
1: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de bitlles catalanes?
0: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava allà i deia jo no hi arribo i s'enfadava i bueno, això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema, com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis, la qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
1: Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol la pista, que es jugarà a Bitlles Catalanes.
0: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
1: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera't,
2: a veure... Així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
1: Ah, exacte.
2: I si sí, serà xulo,
1: Jordi,
2: eh?
1: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
0: Bueno, de res, i encantat... Sempre disposat.
1: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les bitlles o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat
2: millor.
1: Mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les bitlles quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
2: Doncs deixem-ho que us acomiadi ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals a catalans i jugador també, entre d'altres, de Bitlles Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, una abraçada.
2: A punt per aquest so trencador de les bitlles.
1: Mira,
2: doncs, arriba Jolín.
1: T'he de dir, Núria, que sí. El Jordi ha tirat tres bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
2: No s'ha sentit res.
1: No n'ha tombat cap.
2: Què
1: a veure,
2: dius ara?
1: Torna a provar.
2: Vinga, va, tornem-hi.
1: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
2: Estem
1: apunta
2: agafats.
1: Bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
2: Ostres!
1: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
2: Vine al davant i trenca'l.
1: Ara, sí. Vinga, ja han caigut.
2: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Que vagi molt bé, adéu.
2: Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no? Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas, Jesús Carruesco.
3: De la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
5: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del mite o del ritual, que és el que jo bàsicament vinc a parlar, però que són bastant comunes.
4: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
5: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de...

0: de sorpresa, de desconcert bàsica.
1: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
0: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs trobem doncs, maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva, de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
1: Perquè aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
0: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill i, evidentment, la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
1: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
0: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Uh-huh. Llavors, doncs, això és el més usual.
1: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí. O fins i tot s'aparellen.
0: Ah, exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
1: Això és l'habitual.
0: Això és el més habitual, en general. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el Sol i la Lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia, i que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals de tot arreu, reaccions que intenten retornar el món al seu ordre normal.
1: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
0: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava d'alguna manera trastocant l'ordre del món.
1: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no? En el segle XXI.
0: Exacte, realment. Ara avui tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim, doncs, això també que ens servís per nosaltres, doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si, no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
1: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
0: Sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van, diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions, per exemple, psicològiques, no, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur segurament.
1: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no? I dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
0: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim, doncs, allò, doncs, mantenint, és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha, doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar, doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només, doncs, estem reduïts a mirar-ho i admirar-ho, doncs, bé, justament, doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs, que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i, per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'agrada o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
4: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mereix en el viatge, no?
8: Gerard Estabanell, educador caní.
7: A vegades no es mereixen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va, i llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es mereixi, però primer hem de treballar les tres, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mereixi. Va, llavors hem de treballar que es calmi, i si es mereix, això ja és una altra història a part.
9: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
10: Nacho Mediavilla, veterinari.
9: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
7: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatge amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
4: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
9: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls hi dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
10: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi ha que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé, o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
9: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
5: Dog Tips,
6: un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens feien saltar uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
11: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
3: Escoltem una miqueta.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa, sí, i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Ja marejava el títol, dic aquest títol del festival, no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa... no sé si 3 o 4 dies i fins a... crec que... sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet el tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
2: Sí, es mata.
1: Doncs bé. La pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda a persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Berà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé. A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà, l'hem fet avui, però sí, algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt
1: bé. Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
2: Sí,
0: clar que sí.
2: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja escolteu.
3: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
3: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la
1: brossa. Sí, sí, sí, però això ja són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig a vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no, no vull, però jo no vull entendre això, jo no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no, per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o altra. Pues que demà el tema del dia, saps quin és, no, a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar o no treballar? De cara a l'estiu.
0: I tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer la cuenta del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Vinga,
0: a tots.
1: Salut, bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, estar a cavall entre juliol i agost i, per tant, s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i 2 carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva, per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana el va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Fins aquest diumenge continua oberta l'exposició Camins 1907-2026, que fa un recorregut per la història del ciclisme a la vila, la seva vinculació amb el municipi. Hi ha fotografies i objectes i també un recorregut de tres molinencs que han estat ciclistes professionals. Són Sandra Jordà, Marta Turà i Josep Tena. L'exposició la podeu veure encara avui i demà de 6 a 8, el dissabte de 7:15 a 9:15 i el diumenge, que és l'últim dia, de 12:15 a 2 als baixos de l'edifici del Molí. I demà divendres hi ha un concert d'estiu amb Roque a les 9 del vespre dins del Parc Pont de la Cadena. S'inclou dins de la programació Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament. De cara al mes d'agost també hi haurà ball els dies 8, 22 i 29 d'agost. Per tant, cada cap de setmana d'agost menys el del 15. El del dia 15 d'agost. De moment, però, demà divendres a les 9 ball al Parc Pont de la Cadena. I també recordem que estan obertes el termini per presentar-se als Premis Clic de Fotografia que convoca l'Ajuntament conjuntament amb el Centre Excursionista de Molins de Rei. Ja podeu presentar fotografies de tema lliure, Molins de Rei o esports de muntanya i d'aventura, i aquest any també d'esports de competició a Molins de Rei. Trobareu les bases i tota la informació al web molinsderei.cat. Recordem un dia més els horaris especials del mes d'agost al mercat, el mercat municipal, que obrirà de dilluns a dissabtes al matí, dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 i el divendres de 7 a 3. I els refugis climàtics a la vila són els següents: el Casal d'Avis 1 de maig, que obre de dilluns a divendres matí i tarda, la biblioteca al Molí amb el seu horari habitual, tot i que tanca dues setmanes, el 3 al 16 d'agost. També estan oberts la sala d'actes de Can Ametller i l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres al matí, i l'únic espai que hi ha obert de dilluns a diumenge matí i tarda és l'aula d'estudi del Molí Jove. I la farmàcia de guàrdia avui dijous és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
8: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Bon dia, què tal? Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Comencem un nou programa de Vine a la Festa, concretament el del 30 de juliol del 2026, quan són les 11 i 10 minuts, Vinga, Eli, presentem primer el pack cultural. Va, anem al pack cultural, que avui tenim doncs un llibre de la Carmen Posadas, que és Un veneno llamado amor. És un llibre de passions, de celos i d'amors, És un llibre d'intriga, que es diuen, Llavors tenim el disc, que és un, la gran enciclopèdia del rock dels anys 60, Aquí tenim gent com Pat Boone, The Beach Boys, B.B. King, Chubby Checker, bueno, tota la gent aquesta dels anys 60 que feia rock and roll. I la pel·lícula tenim un peliculón, que és Salvat el soldado Ryan, És una pel·lícula que va dirigir Steven Spielberg i surt com a principal protagonista Tom Hanks, Després tenim, ja anem directes amb tot, Tenim el concurs aquest de cançons amb nom de dona, que haureu d'adivinar, doncs us posarem una cançó i a veure com es diu la dona que surt mencionada en el tema. I dir-vos, doncs, que avui al Forn del Pont, el Josep i la Montse, ens ofereixen una ensaïmada gran, de crema, xocolata, un parell de dies abans, sobretot, avisar el Josep perquè us la prepararà i la podeu anar a buscar recent feta. Val? Gràcies, Josep, gràcies, Montse. Comencem amb música. Com ho tenim, això, Eli? Fem la nostra? Vinga, va. Doncs comencem, anem a la disco, tu. Anem a la disco amb Tina Charles i el seu I Love to Love, que seria M'encanta estimar.

Bé, seguim amb Projecte Mut, que és un grup eivissenc format a l'any 2005 i des de Ses Illes ens canten el tema Junts. Va ser cançó de l'estiu de TV3 de l'any 2015. No sé si ho recordeu.

0: Bon dia, tenim trucada, hola. Hola.
1: Hola, buenos días.
0: Bon dia, què tal, Manolo?
1: Bien, trabajando, me pilla repartiendo también.
0: Siempre te pillo repartiendo, ¿eh?
1: Sí.
0: Escolta.
1: Bueno, ya acabo mañana, igual que vosotros, ¿eh?
0: Ah, ya tienes ganas de hacer vacances, ¿eh?
1: Uy, tiene que ser ya hoy día 31.
0: Bueno, queda un día més i prou, ¿eh?
1: Sí, ya queda mañana solo y ya está.
0: Molt bé. Escolta, Manolo, ¿has escoltat el que és el pack cultural que tenim avui o què?
1: Sí, lo del CD, ¿no? ¿Y el libro?
0: Sí, tenim un llibre que és Un veneno llamado amor, de la Carmen Posadas. Tenim un disc que és del rock dels 60. I tenim la pel·lícula Salvat el soldado Ryan, que és de l'Steven Spielberg. I el principal actor és el Tom Hanks.
1: Pues, DVD.
0: El DVD, eh? Te gusta la pel·lícula.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: T'apunto, doncs, tens el número 1, perquè ets el primer que ha trucat. Per tant, el número 1 pel DVD, Manolo, ja està anotat.
1: I el... I què tindré? El 1 solo o el 1 i el 2?
0: No, no, el 1 per al DVD. I ara anem pels cançons en nom de dona.
1: Que serà el número 2.
0: No, no, serà el número 1 perquè és una altra cosa, una altra cosa a part, saps?
1: Vale,
0: com que tu ets el primer que truca, doncs serà el número 1. Vinga, ara, Eli, posa-li un tema. És un tema del Julio Iglesias, ja t'ho adelanto.
1: Sí.
0: A veure si saps quin és.

Elit, ens van quedar dos temes pendents d'ahir, perquè hi havia, teníem problemes amb internet i tal. Un era el de la Teresa Márquez, que ens va demanar Vacaciones en la playa, que la canten Los Plebeyos. I jo li vaig dir que miraríem d'on eren, em feia gràcia. Són mexicans, Teresa, són de Mèxic, de Monterrey, concretament. Doncs vinga, escoltem aquest tema, que jo no l'havia escoltat mai, i ara aprofito per escoltar-lo per primera vegada.

0: Bé, l'Eli m'ha posat ja el tema de Rock dels 60, que és el disc que tenim avui amb el Pack Cultural. El repeteixo, eh? Carmen Posadas, Un veneno llamado amor, això és el llibre. La gran enciclopèdia del rock dels 60, que, bueno, és el que diem, el Pat Boone, el Beach Boys, el B.B. King, tota aquesta gent que feien rock als anys 60, històric, eh? I després la pel·lícula tenim Salvat el soldado Ryan, pel·lícula de l'Steven Spielberg, que va dirigir, i el principal actor va ser Tom Hanks. Tenim trucada, em diu l'Eli. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Soc la Concepció Brull.
0: Hola, Concepció, què tal, com estàs?
1: Pues mira, anar fent.
0: Anar fent, no? Doncs bueno, és important.
1: Sí, sí.
0: Important anar fent.
1: Escolta, com...
0: Sí, Concepció. Què vols escoltar?
1: Oficial y Caballero.
0: Ah, val. Una banda sonora, eh? Molt bé.
1: Sí.
0: Banda sonora d'Oficial y Caballero. Molt bé. Amb el Richard Gere, el Front, eh? El Guaperas d'aquella època, oi?
1: Aquella època, sí.
0: Vestit de mariner. Ai, com si fes la primera comunió, eh?
1: Això mateix.
0: Molt bé. Doncs ara em dius què voldries, el llibre, el disc o el DVD? El acabo de presentar.
1: El DVD de què és?
0: He salvat el soldado Ryan.
1: Doncs el DVD.
0: Que és la pel·lícula aquesta del Steven Spielberg, una gran pel·lícula,
1: sí,
0: bèl·lica,
1: sí.
0: Però del desembarc de Normandia, i, bueno, la guerra que hi va haver, la Segona Guerra Mundial, eh? Doncs si vols, sí, això, tens el número 2.
1: Molt bé.
0: El número 2. I llavors fem, no sé si
1: sí,
0: ho has escoltat, això de cançons amb nom de dona,
1: sí, sí, sí.
0: Que, doncs, bueno, l'Eli ens posa una cançó i després, si l'endivines, doncs, bueno, tens opció, els amics del Foro del Pont, el Josep i la Montse, ens ofereixen una ensaïmada, gran, d'aquelles grans de crema o xocolata, i sí, ja he comentat que un parell de dies abans s'ha d'avisar amb el Josep, perquè llavors te la tindria a punt quan anessis a buscar,
1: eh?
0: Doncs ara posem la cançó, Eli, i a veure si l'endivines.

0: És exacte. Si ho diem en català, la Teresa, no? Molt bé, doncs ja tens el número 2, també, pel sorteig de del Cançons en nom de dona, eh? Número 2, jo t'apunto, Concepció, i després al final del programa ja saps que fem els sortejos allà a 3:15, 2:30, 3, i llavors ja sabrem a qui li toca, eh?
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs vinga, ara gràcies. Et posarem de seguida el tema aquest de del Richard Gere, eh? Vestit de la primera comunió. Molt bé.
1: Vale, d'acord.
0: Que vagi bé, Concepció.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia, adéu.

0: Bon dia, Nati, què tal? Com estàs?
1: Pues molt acalorada.
0: Carai, tu, bueno, sí, la ola,
1: sí.
0: La onada aquesta ja la tenim aquí, eh?
1: Oh, jo he posat a fer una mica de feina.
0: Sí.
1: I el Salvador se m'ha escapat.
0: Oh, doncs pues mira, l'acabo de veure jo, eh?
1: Per
0: no,
1: això...
0: No sé si t'ho tindria que dir, que l'he vist, però
1: sí,
0: ha vingut a buscar aquí un premi, vaja.
1: El del seu net.
0: Sí, sí, sí, bueno.
1: Els canelons, que no sé si podrà anar-hi...
0: Ah, bueno.
1: Bueno, ja trucaré amb el d'allò, amb el... No sé com se diu.
0: El Bernat.
1: El Bernat.
0: Sí, sí.
1: A veure, quan s'hi podrà anar, perquè em sembla que no obre cada dia.
0: Sí, bueno, ara l'estiu, bueno, l'estiu té uns horaris una mica d'aquests d'estiu, que es diu.
1: Mm. Per això, el bueno. Trucaré.
0: Sí, i llavors...
1: Però la meva filla, la Marta, doncs, li compra tot amb ell, perquè com que té el seu home, que és celíac,
0: sí.
1: I el nen, que també és celíac, el nen, que ja té 20 anys, el nen, saps?
0: Ja, però sempre serà el nen, oi?
1: Exacte. Bueno, jo amb el Salvador de vegades també li dic nen.
0: Sí.
1: I a vegades li dic nino.
0: Oh, que bonic.
1: Quan li dic nino, em diu, què creu, deus voler ara? Ja sap que alguna cosa li demano.
0: Ja, el nino, tu. Molt bé.
1: El nino, bueno, imagina't, el nino ara 80 anys.
0: També hi havia el Nino
1: no,
0: Bravo,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: Oi que hi havia el Nino Bravo, també?
1: A veure, el Nino Bravo, també m'agrada el Nino Bravo.
0: Veus?
1: Ai, pobre, que aviat es va morir.
0: Hòstima, massa jove, tu. Una pena, el que ens hagués pogut cantar, encara, aquell home, amb 28 anys, fins als 40 o 50, escolta, hagués pogut fer cançons, mare de Déu.
1: Maques.
0: Maques amb aquella veu, tu. Bueno, Nati, què vols escoltar?
1: El tema de l'ara, a veure si m'agafa fred.
0: Ah, del doctor Zhivago, banda sonora, també.
1: Del doctor Zhivago.
0: Sí, avui anem...

0: De bandes sonores, tu. Però bueno, ah, sí? ja està bé, a mi ja m'agrada.
1: És que jo us he començat a escoltar ara.
0: Sí, sí, doncs... Sí, sí, també m'han demanat Oficial i Caballero, vull dir, anem de bandes sonores avui. Ja està bé, al cinema, sobretot, hi ha molt bones bandes sonores, eh?
1: Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que és maca. El que passa és que quan ja has vist un parell de vegades... Ja saps el final,
0: les pel·lícules, sí. Quan ja saps el final, ja no tenen l'emoció que quan la veus per primera vegada.
1: Mira, nosaltres vam anar a veure per primera vegada... ara no me'n recordaré, t'ho diré quan me'n recordi.
0: Vale.
1: Aquella que va amb l'avió i volen, de la Meryl Streep.
0: Ah, Memòries d'Àfrica.
1: Sí, vam anar tots dos sols, que les nenes no van venir. Quan vaig sortir del cine semblava que flotava.
0: Sí.
1: Em va agradar aquella pel·lícula.
0: Molt bona, i sobretot la banda sonora, eh?
1: Oh.
0: Quan dius tu com vol amb l'avió, que es veuen aquests paisatges, amb aquella banda sonora... Sí, sí.
1: Però ara, l'altre dia dic, saps què, posem-la, a veure... I em va agradar, però com que sabia com acabava...
0: Sí, no, clar, clar... Ja, bueno, però sempre va bé recordar el Robert Redford,
1: sí,
0: no?
1: Sí. I la vam veure al començament, perquè vam anar a Barcelona a veure-la. Està en pantalla gran.
0: Clar, no té res a veure.
1: Aquests paisatges tan macos.
0: No, perquè estàs centrat en la pel·lícula i a casa, doncs ara m'aixeco perquè tinc d'anar a la cuina a buscar un got d'aigua. Ara, saps? I, no.
1: I allà no et pots moure, has d'estar pendent.
0: Això mateix, sí, sí. I a casa no tens la mateixa atenció.
1: Jo sóc d'aquelles que em poso dintre el cine.
0: Sí, sí. No, tothom.
1: Hi ha gent que es posa dins un llibre. Jo, quan vaig al cine, no em dieu res perquè no. És veure la pel·lícula.
0: Molt bé.
1: Però hi ha pel·lícules maques, maques, molt maques.
0: Bueno, el PAC Cultural...
1: No he sentit
0: res. Doncs mira, jo t'ho repeteixo, eh? És un llibre que es diu Un veneno llamado amor, de la Carmen Posadas, que és un thriller... Després hi ha la música...
1: No, els llibres no m'agraden,
0: per tant. Bueno, jo t'ho haig de dir, eh? La música és el rock dels 60, que hi ha aquí gent com el Chuck Berry, com els Beach Boys, com el Pat Boone, tot aquest tipus, la gent que feia rock and roll i twist aquella època, eh? I la pel·lícula és Salvem el soldat Ryan, que és una pel·lícula
1: molt bona,
0: del
1: també.
0: Tom Hanks i que va dirigir un dels grans, el Steven Spielberg, eh?
1: Sí, no, doncs pues m'estimo més la música que
0: música.
1: No escoltarà aquest fenomen.
0: Doncs vinga, tens el número 1, pel CD, val?
1: Val,
0: I llavors ara anem pel concurs aquest de cançons amb nom de dona, aviam, va.
1: Si adivines.
0: Sí.
1: I sento.
0: Sí, aquesta és molt rítmica, goita.

0: Carmen.
1: Carmen, molt bé. Aquest és, ho han dit a la primera ja, eh?
0: Sí,
1: que hi ha cançons
0: sí.
1: que s'han d'anar allargant una mica i tal, i aquest a la primera ja diu, Carmen, vinga, va.
0: A veure, vinga, sempre acabem més aviat, oi?
1: Sí, ho ha fet...
0: El... He anat al quarto,
1: sí.
0: Perquè llavors em faig un... Sento la ràdio per tot arreu, i aquí no,
1: val,
0: no anava.
1: Estaves més tancadeta i centradeta, eh? Molt bé.
0: Ferran,
1: digues.
0: Una pregunta. Vas veure ahir el joc de cartes?
1: Sí.
0: I què et va semblar aquell poc que solta
1: home,
0: italià?
1: Home,
0: mira,
1: poca...
0: ara arriba el Salvador.
2: Ei, bon dia!
0: Oh.
1: Aquell poc que solta és perquè no li vagi ningú al restaurant, eh?
0: Home, home, jo vaig pensar en tu, com que em vas dir,
1: sí,
0: diu,
1: sí,
0: el pròxim viatge
1: miro,
0: ja el
1: miro.
0: Farà
1: o... Sí, el nano aquell.
0: Jo vaig pensar en el Ferran, dic, poder ja no ho vol fer-ho més, el Marc.
1: El Marc ho farà...
0: Per...
1: Aquestes d'estiu, que faran ara, la millor en faran 4 o en faran 6, les farà al mar perquè ja estan gravades. Però ara ja està gravant el París, aquest nano que es diu París.
0: Sí, el Pim-Pam.
1: El Pim-Pam, que el coneixes tu pel Pim-Pam. Doncs sí.
0: Però aquest home no hauria d'entrar-hi ningú, eh?
1: No, home, és que tu et vas fixar, el Marc es va emprenyar. I el Marc va ser el que va decidir qui guanyava, eh? Perquè
0: sí.
1: amb els vots del Marc, perquè ell anava primer, eh?
0: Sí,
1: però amb els vots del Marc...
0: Ningú
1: l'havia sentit. Clar, home, és que allò era vergonyós. Ja li va dir aquell nano, i li va dir, això es dona per televisió, i tu quedaràs com un porc aquí, amb tot el que estàs fent, home. És que...
0: Tu creus que em va fer emocionar i tot?
1: Sí, no, no,
0: i tant. Com a veure aquella senyora...
1: Home, la mare del nano aquell, hosti, tu, pobreta. Déu-n'hi-do. Bueno, em va agradar el final. Això és com una bona pel·lícula. Aquest té un bon final, eh? Va
0: I
1: tenir no, un bon final.
0: I quan el Marc va entrar a la cuina i la va abraçar...
1: Sí.
0: I va abraçar el nano. O
1: sigui, sí, es va posar a plorar, la mare... Bueno, allà tothom...
0: Hasta jo plorava.
1: Bueno.
0: I vaig pensar, dic, si el Ferran ho veu, demà li comentaré.
1: Sí, sí, doncs mira.
0: Però
1: em va agradar. Em va agradar que acabés... que acabés d'aquesta manera. Bueno, Nati, tens el número 3 també per les cançons amb nom de dona, eh? Pel concurs del Fort del Pont, val?
0: Doncs, bon programa.
1: Moltes gràcies, eh? Que vagi bé. I records al Salvador. Adéu, adéu.
0: Adéu.

Bé, i ara l'altre tema que ens va quedar pendent ahir pels problemes que vam tenir doncs, amb internet. La Teresa Blaia ens va demanar Libre del Nino Bravo.

Bé, i ara anem ja amb els temes d'avui, que les peticions del dia d'avui, el Manolo ha sigut el primer, i li posem una banda sonora com és Top Gun.

Molt bé, Manolo, males passades cada vegada es juga a l'ordinador, aquest és el tema bo de la pel·lícula de Top Gun, que canta el grup Berlín.

Molt bé, seguim doncs amb les trucades que tenim, que les peticions, la Concepció Brull ens ha demanat també una altra banda sonora, Oficial y Caballero. Concepció, per tu.

Bé, i continuem amb les peticions, eh? La que ens ha fet la Nati Campos, que també ens ha demanat una banda sonora, eh? Precisament el tema de l'ara del doctor Zhivago.

Bé, doncs ja estem a les 11:59, que vol dir això, que s'acaba la primera hora. Fem un petit descans i tornem d'aquí 5 minuts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
2: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: El president de Castilla y León, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: S'han obert les inscripcions per la cursa popular de Sant Miquel, 47a edició, que es durà a terme, com és habitual, dins de la programació de la Festa Major de Sant Miquel. La cursa es farà el diumenge 20 de setembre, com és habitual, amb la sortida de les 5 curses que hi ha des del passeig del Terraplè davant de la plaça de la Llibertat. El recorregut són la cursa de 10 quilòmetres, també hi ha una cursa de relleus per parelles, la popular de 3 quilòmetres i mig, i la cursa infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar de només un quilòmetre. La informació i les inscripcions, si les voleu fer ja, podeu dur-ho a terme a la web que hi ha específica, que és cursasantmiquel.cat, i si no, també podeu anar a les oficines de poliesportiu municipal en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. L'Ajuntament torna a organitzar un any més la celebració conjunta de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que s'han casat o que estan junts, que 50 anys de convivència. La celebració es farà el 24 d'octubre. Celebració de 50 anys de casats l'any 2025. I com dèiem, la celebració serà el mes d'octubre amb un dinar a Can Samaranc. Si voleu participar-hi, us hi heu d'apuntar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Teniu temps fins al 15 de setembre. I també destaquem l'horari especial d'estiu dels Encants els divendres, que s'instal·len a les 8 del matí i pleguen a 2:15 del migdia, una mica abans del que és habitual, ara durant el mes d'agost. Els Encants els divendres de 8 a 2:15. I també recordem que ja es poden presentar les candidatures a l'11è Memorial Josep Maria Sala. Fins al 30 d'octubre està oberta la convocatòria per presentar propostes que optin a ser reconegudes a aquest memorial que promou l'Ajuntament, la Creu Roja i la família de Josep Maria Sales i Pairó. El premi és de 2.000 euros i vol reconèixer un projecte social o humanitari desenvolupat a Molins de Rei o en un altre municipi del Baix Llobregat. Si voleu la informació de les bases, podeu consultar el web dedicat al memorial. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
0: La de fora.
2: La de dins.
1: La que escriu.
3: I la que parla.
2: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
6: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
5: Ah, sí?
6: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
5: Així tot va més de pressa.
6: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
5: Molt bé.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: diu l'Eli que tenim trucada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, hombre? Carles, què?
1: Sí, com
0: estàs?
1: Com anem?
0: Bé,
1: Bueno, aquí, jo també m'he anat a comprar aquí baix, aquí a Papiol, que tenim una bona àrea. I ara, mira, estic aquí també una miqueta descansant i deixem trucar a Primo.
0: Molt bé. Doncs què vols escoltar, Carles?
1: Avui una dels tracks.
0: Molt bé.
1: Que m'agrada molt aquella de la Casa del Sol Naixent, però avui em fa il·lusió escoltar Un Bon Amic És Excel·lent.
0: Un Bon Amic És Excel·lent. Val. A veure, l'Eli, si ho troba, tot això. Un Bon Amic... Molt bé, dels Dracs, eh? Bon Amic, excel·lent. Home, sí, era quan te feien els quatre temes, no? Aquells discos de quatre cançons.
1: Sí, però jo tinc un LP que hi són tots.
0: Ah, bueno, sí, és veritat. També va haver un posterior LP que s'hi van posar tots aquests temes.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs això per una banda. Llavors, bueno, hi ha el llibre, el disc i el DVD... que amb el pack cultural, que és el que et ve de gust que al final del programa, quan fem el sorteig, et toqués?
1: Aviam, què és el que hi ha?
0: Mira, el llibre és un llibre de la Carmen Posadas, que és Un Veneno Llamado Amor. Després el disc és Rock dels 60. Aquí tenim el Pat Boone, The Beach Boys, B.B. King, Chubby Checker, tots aquests, els Trocs. Tota aquesta penya, que feien, ja saps tu, rock and roll als anys 60 i després també alguna cosa de Twist i aquestes coses.
1: Sí.
0: I la pel·lícula és Salvem el Soldat Ryan.
1: Pel·lícula anem pel d'això, pel disco, també.
0: Pel disc, vale, doncs vinga. Tu tens el número 2 pel disc, val? I llavors anem pel tema de...
1: De les noies.
0: Sí, cançons en nom de dona. Ara l'Eli ens en posarà un tema i a veure si adivines el nom. Saps que sempre sona un nom.
1: Lolita.
0: Deixa que comenci. Molt bé, molt bé. Lolita, del Duo Dinàmico. Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs amb aquest tens el número 4, per les cançons amb nom de dona. Tens el número 4, Carles. D'acord?
1: Molt bé.
0: Doncs ara l'Eli que ja ha trobat el tema i ara mateix te'l posem.
1: I demà ja passaré a buscar el disc.
0: Val.
1: Que baixar,
0: val.
1: I el veurem. D'acord. Una abraçada, Ferran.
0: Una abraçada, cuida't.
1: Vinga, igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Eli.

Bé, doncs la petició que ens acaba de fer el Carles Picó va per ell. Un bon amic és excel·lent, dels Dracs.

0: Bé, tenim trucada. Hola. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Hola.
1: Hola.
0: Què tal? Com estàs,
1: bé.
0: Teresa?
1: Bé, escolta'ls.
0: Molt bé. Tot bé? Tenim el dia
1: sí.
0: Avui, dijous.
1: Sí, n'hem fet.
0: Avui és dijous, aquell dia que està allà al mig, oi?
1: Sí, joder, no. A medio como jueves.
0: Exacte. Molt bé. Bueno, una cosa vull comentar, Teresa. Ja t'han posat abans, no sé si l'has escoltat, Vacaciones en la Playa.
1: Sí.
0: De Los Plebeyos.
1: Sí, que m'ha dit que eren mexicans, no
0: ho
1: sabia,
0: Exacte, sí, ho vaig mirar. Són de Monterrey, de Mèxic.
1: Sí, ja ho havia escoltat.
0: Però vam parlar que si són gallecs, que si són madrilenyos, que si són de Màlaga... No. Vaig mirar, clar, i quan escoltes la cançó, que jo no l'havia escoltat mai, quan escoltes la cançó, realment...
1: Sí, l'havia escoltat una vegada, per això dic...
0: Sí, realment són sud-americans, el tipus de música que fan, Vull dir que ho he tingut clar de seguida.
1: I tant.
0: Molt bé, escolta, Teresa, què vols escoltar?
1: Pues mira, de Juan Pardo.
0: Sí.
1: Ai, Bravo con la música.
0: Ah, Bravo por la música. Val,
1: i que no falti la música,
0: No, que no falti mai, tu. Sí. Doncs no, allò que diem, et lleves, hi ha música i te'n vas a dormir amb música i durant tot el dia música,
1: mateix.
0: Tu, escolta.
1: Sí.
0: Sí. Molt bé, doncs la Elin sembla que ja ho té preparat, això.
1: Sí, ho sap.
0: I llavors, bueno, el pack cultural, que has escoltat el que hi havia?
1: He escoltat la pel·lícula i la música...
0: Sí, música rock, però... rock, la música rock dels 60.
1: Ja, havia ballat, també.
0: Sí, no? Allà, rock and roll d'aquella època, hi ha sí. També hi ha alguna cosa de twist i tot allò, és el 60. I després la pel·lícula és Salvat al Soldado Ryan, que és de Spielberg.
1: La pel·lícula. Sí,
0: la pel·lícula...
1: mal.
0: Sí,
1: però de ballar no ballaré ara, sobretot.
0: I el Tom Hanks, és el principal actor d'aquesta pel·lícula, i bueno, sí. És el desembarc de Normandia, es veu tota aquella època de la Guerra Mundial,
1: Sí.
0: Doncs la pel·lícula,
1: Espera,
0: que et posaré doncs, el número que tens, és el número per la pel·lícula, el 3.
1: Molt bé.
0: El 3 per la pel·lícula, la Teresa Márquez, i llavors... tenim el que és cançons en nom de dona. A veure
1: si ho encerto, l'endovino, no?
0: Sí, jo penso que sí, perquè és facileta. Ha sortit Teresa ja, No sé si
1: sí,
0: l'has
1: escoltat. Que no l'havia sentit mai.
0: No l'havia sentit mai, aquesta cançó?
1: No, escolta. El de Teresa, allò que diu Teresa, no.
0: Sí,
1: on
0: sí. Doncs ja tens una cançó i tot,
1: Fixa't tu, que...
0: Què veu? Ja veus que ets important, Una cançó
1: I
0: tu
1: tant,
0: cantada
1: sí,
0: per el José i el Manuel,
1: Qui la canta?
0: José i Manuel. Són dos nanos que em sembla que són germans,
1: Sí, José... a veure si me'n recordo i me l'apunto i així sí. Una altra vegada.
0: Són José i Manuel. No sé si són asturians o de per aquí el nord són, D'Astúries o de per aquí. Aquests no són mexicans,
1: No, són d'aquí.
0: Són d'aquí. Escolta, sí. I llavors el Forn del Pont, ja saps que avui el Josep i la Montse ens ofereixen una ensaïmada de les grans, crema amb xocolata, i el que sempre dic, sobretot un parell de dies abans, dieu-li amb el Josep, que llavors ell us ho prepararà i ho tindrà a punt pel mateix dia que quedeu,
1: Molt bé.
0: Val? El Forn del Pont, escolta, deixa'm comentar una altra cosa,
1: Digues.
0: Els millors xutxos, ja no dic de la comarca, però de Molins de Rei, i jo diria quasi m'atreveixo a dir de la comarca, els fa el Josep, Penseu-hi, el dia, si aneu allà, agafeu un xutxo de crema, que són els millors que hi ha.
1: Sí.
0: Grans, són molt grans, plens de crema. Sí. Escolta, tu, jo, mira, l'altre dia me'n vaig fotre... Bueno, amb la Genis el que fem és comprar-ne un i com que això pel sucre o l'edat que tenim i tal, fotem la meitat.
1: Sí.
0: La meitat cada un.
1: La meitat.
0: Així es peca menys,
1: Això mateix. Va.
0: Molt bé. Escolta, doncs tens el número, i això del concurs amb nom de dona, per lo que és doncs, l'ensaïmada, tens el número 5.
1: Sí, i l'altre, el 4.
0: L'altre tens el 3. Pel DVD tens el 3.
1: Bueno, ara a veure quina cançó és.
0: I el 5, bueno, sí, clar, l'has d'adivinar, però ja sabem que les adivina sempre, Va, fot-li, Eli, a veure.
1: Vinga, va.
0: Tirar de seguida, alerta.
1: Núria.
0: Clar. Molt bé. Mira que fàcil,
1: molt.
0: Aquests,
1: sí.
0: Aquests ho diuen a la primera, eh? Primera estrofa, ja diuen el nom, tu. Núria. Doncs vinga, tens el número 5, pel sorteig.
1: Sí, vale.
0: D'acord?
1: El 5, vale.
0: I ara, bueno, et posarem la cançó Bravo per la música del Joan Pardo.
1: Joan Pardo, sí.
0: D'acord?
1: Molt bé.
0: Aquest és gallec, eh?
1: Escolta, bon dia a tots.
0: Escolta, que allò que parlem d'on és i tal, aquest és gallec.
1: Bueno, sí. També està bé, eh?
0: M'agrada saber d'on és la gent, eh? En sèrio, és una cosa que
1: sí,
0: sempre tinc curiositat, eh? I ara, com que el senyor Google ens ho diu tot, doncs mira, ja sabem d'on són la gent. Eh?
1: Sí, sí, molt bé.
0: Vinga, una abraçada, que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu. Adéu, fins demà.

Aquest tema el vull dedicar a totes les dones que escolten el programa, eh? És John Lennon i el seu romàntic tema Woman, dona.

Quina pena, que el John Lennon se n'anés també amb 40 anys, el que ens hagués pogut fer encara, Hòstima, quins temazos que va fer aquest home, tu.

0: Hola.
1: Núria. Hola, Ferran.
0: Què tal, Núria? Com estàs?
1: Mira, amb una mica marejada, no puc sortir al carrer, tu.
0: Carai, tu, bueno, fa molta calor, eh? Millor estàs a casa.
1: Sí, a més m'inestabilitzo molt.
0: Sí, ja, per això dic. No, penso una cosa, que jo amb la Geni sortim a caminar al matí a primera hora, a 8:15, tu. Dos, tres quarts de vuit. I aquella hora encara s'està fresquet. Arribem a casa, tu. Què fem? Doncs pues dutxeta i esmorzar. I llavors jo vinc a la ràdio aquesta setmana, però si no, a casa amb l'aire condicionat i escolta la mar de bé, tu. Si amb aquestes colors no es pot caminar pel món, home.
1: No.
0: Vull dir que, bueno, pues al final ens tornarem gent de casa, tu, eh?
1: Sí.
0: Bueno, Núria, què vols escoltar? Va, aviam.
1: Mira, vull escoltar una de l'Albert Pla.
0: Ah, de l'Albert Pla. Molt bé.
1: Sí, la que vulguis, que sigui coneguda, que la gent la coneixi.
0: Val, sí. Molt bé, doncs Núria Vilà, Albert Pla, un tema conegut, ara li dic amb l'Eli. I sí. Llavors anem per... Què vols, el disco, el llibre o el DVD?
1: Quin disco és?
0: El disco és un disco del rock dels 60. Hi ha gent com... A veure si et sonen Beach Boys, Pat Boone... B.B. King, Chubby Checker, bueno, els Trocs, tota aquesta gent. I llavors la pel·lícula és se'l veu el soldat Ryan, de Steven Spielberg, i que té, bueno, el Tom Hanks com a principal protagonista.
1: Pues aquesta, la pel·lícula.
0: La pel·lícula, doncs vinga.
1: Sí.
0: La pel·lícula, a veure quin número tens. Doncs tens el número 4.
1: Vale.
0: El número 4 per la pel·lícula,
1: Ah, vale.
0: Llavors, hem de parlar també de cançons en nom de dona. A veure, que et posarem una cançó i a veure si l'endivines. I, bueno, el Forn del Pont estan esperant allà amb una ensaïmada, El Josep i la Montse ens ofereixen una ensaïmada.
1: Sobrassada.
0: Bueno, ja mirarem a veure... S'ha de trucar dos dies abans amb el, o passar per allà amb el Josep i ell te la farà, doncs, perquè la tinguis a punt el dia següent. O al cap... Si te toca.

0: Què? Has escoltat o no?
1: No sé anglès, no sé anglès.
0: No entenc res.
1: No sé anglès.
0: Ah, que no saps anglès. Bueno, mirem una altra, va. A veure, Eli, una que no sigui en anglès. Va, Julio Iglesias, el 36. A veure si et sona aquesta.

0: Vinga, ja ho he dit.
1: Jo no ho sento.
0: No ho sents. Torna a començar, Eli.
1: Natalie.
0: Natalie.
1: Ah, Natalie.
0: Doncs vinga, va, tens el número 6, eh? Per lo que és
1: el
0: sorteig.
1: El 4, em necessita abans.
0: Sí, abans tens pel DVD tens el 4. I per l'ensaïmada, el número 6.
1: Vale, d'acord.
0: D'acord, Núria? I ara posarem el tema que ens has demanat, de l'Albert Pla, a veure l'Eli que troba per aquí, i que sigui coneguda, eh?
1: Cachonda,
0: cachonda. Cachonda. Home, les de l'Albert Pla normalment ho són,
1: totes
0: eh?
1: Totes ho són.
0: Totes ho són, que sí? Molt bé, doncs una abraçada ben forta i cuida't molt.
1: Vale, gràcies, Ferran, moltes gràcies.
0: Adéu, Núria, adéu.
1: Adéu, adéu.

després d'aquesta cançó tan escatològica que ens ha demanat la Núria Vilà. Sí, bueno, ens ha dit una de catxonda i la Eli ha buscat la sèquia de l'Albert Pla. I bé, bueno, seguim amb una altra cosa, Eli, perquè tirem. Passa pàgina, que diuen.

0: Les bones persones estan fetes de ser inolvidable. No deixis mai de somiar, no treguis llàgrimes dels teus ulls, treu de la teva vida qui les provoca. Hi ha tres coses a la vida que mai tornaran: el temps, les paraules i les oportunitats. Hi ha tres coses que poden destruir-te: la mentida, l'orgull i l'enveja. Hi ha tres coses que mai deus de perdre: la paciència, l'esperança i la honestitat. Però hi ha tres coses del màxim valor, com la família, l'amor i l'amistat. Síndrome d'abella. Persones que es creuen reines i només són un simple bitxo. Insultes pel físic? Pensa que la persona gordeta pot aprimar-se. La prima, engreixar-se. La lletja, arreglar-se. Però la teva estupidesa seguirà sent-hi sempre.
1: Ai, bueno, quan tu digues. Un segon, eh?
0: Vinga, anem, doncs, amb xarango. Els barcelonins ens canten el tema Agafant l'horitzó.

0: Tenim trucada, hola.
1: Hola.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molta calor.
0: Sí, bueno, això... I a l'hivern ens queixarem del fred. Sempre, això sempre passa igual.
1: Jo parleixo més a l'hivern que a la calor,
0: no, i tant, i tant. Jo també això.
1: Sí.
0: A l'hivern et poses una peça més de roba i ja ho tens superat.
1: Sí.
0: I l'estiu...
1: Tampoc no som el fiolita, eh?
0: Ja. Bueno, escolta, Teresa, què vols escoltar?
1: Resistiré del duo Dinàmico.
0: Molt bé. Doncs vinga. Pack cultural, què vols? Llibre, disc o DVD?
1: El DVD.
0: La pel·lícula.
1: No, l'altre.
0: El disc?
1: Disc.
0: Val. Doncs espera't que t'apunto aquí el número 3. El número 3 tens pel disc, eh?
1: Quin número?
0: El número 3, pel disc. I llavors tenim el tema aquest del concurs, cançons amb nom de dona, que ara te'n posarem una i a veure si l'endivines.
1: Si l'acerto.
0: Aviam. Eli. El grup és Los Puntos, eh?

0: Cari.
1: No, no, no.
0: No?
1: No.
2: No torni. Escolta bé.
0: No és Cari?
1: No, no, Cari no.
0: Ah, oh,
1: a veure... posem... Eli, posem-ne una altra perquè veig que no... posa el 43, a veure què. Aviam aquesta, eh?

0: Maria.
1: Maria, bé. Aquí sí que t'ho diuen ben clar, eh?
0: Sí.
1: Doncs vinga, per el forn del pont, que el Josep i la Montse ens ofereixen una ensaïmada gran, crema o xocolata, i torno a repetir sempre, un parell de dies abans, aviseu el Josep, i llavors us tindrà a punt, val? I tens, pel sorteig doncs, de les cançons en nom de dona, tens el número 7, vale?
0: Val, d'acord.
1: O sigui que tens el 7 per lo que és l'ensaïmada, i tens el número... A veure, sí, el número 3, per lo que és el CD, el de música, vale?
0: Vale, d'acord.
1: D'acord, vale. Doncs. I, bueno, ara ja et posarem la cançó del Duo Dinàmico.
0: Vale.
1: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu,
1: adéu.
0: Adéu.

0: Hola, tenim trucada. Què tal?
1: Bon dia, Ferran.
0: Bon dia, Montse. Què? Com
1: Què
0: estàs?
1: Tal?
0: Com vas?
1: Acalorat, però bé.
0: Bueno, clar, com els diablos, sí, sí. Acalorado estoy. Molt bé. Bueno, hem d'aguantar, tu. No n'hi ha una altra.
1: No.
0: Escolta, tu.
1: Aguantarem.
0: Ai, tant. Som durs els del 54, tu. Eh que sí?
1: Home, espero que siguem durs.
0: Forts i durs aquí, me cago en tena, va.
1: Dura.
0: Montserrat, què vols escoltar?
1: Pues em poses Lone Star, és mi vida.
0: Uau, Lone Star. M'agrada escoltar el nom d'aquest grup, eh?
1: Boníssim, és boníssim.
0: A la seva època van ser... El Pere Gené encara volta, no és que canti, eh? Però a les fires de
1: Lone Star, me'n recordo, mare.
0: Sí, a les fires del disc que fan aquí a Barcelona, el Pere Gené sempre està en una parada del Lone Star, i vinc la gent allà comprant discos i fent-se fotos amb ell i tal. Sí, jo hi vull anar un any, tu, a veure si encara l'enganxo. Per allà, bueno, saps? Em fotria il·lusió, tu. Saludar amb aquest tio, eh? Que ens va donar tantes tardes i nits bones, eh?
1: Era boníssim, sí.
0: Boníssim. Bueno, ara l'escoltarà la gent. Si algú no l'ha escoltat, ara escoltareu Lone Star, eh?
1: La cançó és que és molt sentida, eh?
0: Sí, sí. En tenia de molt bones, la Laila, sí. Totes aquelles, i eren boníssimes, aquelles cançons.
1: Sí.
0: Bueno, Montse, què vols? Disc, llibre o DVD?
1: A veure, és que no he sentit. Ah. El DVD de qui és?
0: El DVD és Salvat el Soldado Ryan, que és una pel·lícula de l'Steven Spielberg que va fer amb el Tom Hanks com a principal actor, i saps que és de la Segona Guerra Mundial, del desembarc de Normandia. Eh? Aquesta és la pel·lícula. El disc és rock dels 60, que aquí hi ha pues, gent com el Pat Boone, els Beach Boys, el B.B. King, Chubby Checker, aquella gent que fotien rock i twist, te'n recordes, el rock i el twist?
1: Sí,
0: aquella època. Molt bé. Doncs vinga, tens el número... A veure, tu vols el disc, el número 4.
1: El disc 4.
0: El disc és el 4. I ara anem per les cançons. Aquesta és en nom de dona, que és l'ensaïmada que ens ofereix el Fort del Pont, Josep i la Montse, i anem a veure doncs si endivines exacte quina cançó és, quin nom de dona, vaja.

0: Molt bé.
1: Aquesta... Sabia el nom, però ara no en sortia, sí,
0: sí.
1: Roberta.
0: No, no, doncs, Roberta, home, has hagut d'escoltar el tio que ho digui. I mira que ho diu clar, eh? Canta en italià, però la Roberta, es veu que Itàlia, escolta...
1: Hi ha molta Roberta.
0: Molta Roberta, sí. Mira, ahir un amic, escolta, m'ho demanava, eh? Aquesta cançó. Escolta, Montse, tens el número 8, eh? Espera't, no?
1: Espera't
0: un moment. Sí, el 8 per el sorteig del Fort del Pont, val? I ara, una vegada passada aquestes 5 minutets, et posarem la cançó que has demanat de Lone Star.
1: Ah, bueno, vale. És l'hora, és la una ja, quasi.
0: Sí, és la una, clavada, acaba de saltar. Vale? Vinga, una abraçada, cuida't. Adéu.
2: Diverses urbanitzacions afecten a prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo. I pel que fa a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid també estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. I minut de silenci avui a Barcelona per condemnar la mort violenta d'una dona a mans de la seva parella, Sant Martí. Ens amplia aquesta informació Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, en què una dona de 34 anys perdia la vida assassinada a mans de la seva exparella. Al capdavant de la concentració hi havia Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica i ha destacat que des del 2012 hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya.
2: Gràcies, bon dia. Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i també les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor també estan modificant els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT registra retencions importants en els dos sentits de la marxa. D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i això genera fins a 19 quilòmetres de retencions en aquesta direcció. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'està treballant en la retirada del vehicle. D'altra banda, també en sentit Tarragona, també a l'AP7, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident, en aquest cas a Subirats. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes i també trobar l'autor del crim.
4: Notícies en xarxa. Informació local.
5: Fins aquest diumenge continua oberta l'exposició Camins 1907-2026, que fa un recorregut per la història del ciclisme a la vila, la seva vinculació amb el municipi. Hi ha fotografies i objectes i també un recorregut de tres molinencs que han estat ciclistes professionals. Són Sandra Jordà, Marta Turà i Josep Tena. L'exposició la podeu veure encara avui i demà de 6 a 8, el dissabte de 6:45 a 8:45 i el diumenge, que és l'últim dia, de 11:45 a 2 als baixos de l'edifici del Molí. I demà divendres hi ha un concert d'estiu amb Roque a les 9 del vespre dins del Parc Pont de la Cadena. S'inclou dins de la programació Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament. De cara al mes d'agost també hi haurà ball els dies 8, 22 i 29 d'agost. Per tant, cada cap de setmana d'agost menys el del 15. El del dia 15 d'agost. De moment, però, demà divendres a les 9 ball al Parc Pont de la Cadena. I també recordem que estan obertes el termini per presentar-se als Premis Clic de Fotografia que convoca l'Ajuntament conjuntament amb el Centre Excursionista de Molins de Rei. Podeu presentar fotografies de tema lliure, Molins de Rei o esports de muntanya i d'aventura, i aquest any també d'esports de competició a Molins de Rei. Trobareu les bases i tota la informació al web molinsderei.cat. Recordem un dia més els horaris especials del mes d'agost al mercat, el mercat municipal, que obrirà de dilluns a dissabtes al matí, dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 i el divendres de 7 a 2. a 3. I els refugis climàtics a la vila són els següents: el Casal d'Avis 1 de maig, que obre de dilluns a divendres matí i tarda, la Biblioteca al Molí amb el seu horari habitual, tot i que tanca dues setmanes, el 3 al 16 d'agost. També estan oberts la sala d'actes a Can Ametller i l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres al matí, i l'únic espai que hi ha obert de dilluns a diumenge matí i tarda és l'aula d'estudi del Molí Jove. I la farmàcia de guàrdia avui dijous és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18.
4: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

Bé, ara doncs tenim un parell de temes pendents de lo que són les peticions i anem amb la petició de la Teresa Blaia, que ens ha demanat del duo dinàmico Resistiré.

0: Tenim trucada, hola.
1: Hola.
0: Què tal? Hola. Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: I tu?
0: Bé.
1: Vigila quan surtis al carrer, nen, que fot una calda.
0: Déu-n'hi-do. No, no, sí. Les oients que m'estan trucant, totes m'ho estan dient, eh?
1: Totes m'ho estan dient,
0: que fa molta calor.
1: Bueno, ves buscant totes les ombres que puguis abans d'arribar a casa, eh?
0: Tenim les onades aquí, tu, escolta.
1: Sí,
0: i no són onades d'aigua, sinó que són de calor.
1: No,
0: que
1: calor,
0: canvia,
1: de calor.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, què vols escoltar?
1: Lorenzo Santa María,
0: sí?
1: Para que no me olvides.
0: Molt bé. A veure, doncs, Lorenzo Santa María, para que no me olvides.
1: Ah, això.
0: Molt bé, no, jo no t'oblido mai, ja ho saps.
1: Vale, pues eso. Molt bé, cariño.
0: Bueno, doncs, com que ets la dona del presentador, no podem fer concurs amb tu, eh?
1: No,
0: ja
1: no,
0: ho saps,
1: no, sempre. És igual.
0: La història de sempre, però bueno, és així.
1: Problema,
0: és així,
1: problema.
0: La ràdio té les coses així, val? Les normes són aquestes.
1: Molt bé.
0: Bueno, ara hem de posar una cançó per la Montserrat Carbonell, que m'ha demanat del Lone Star, que m'ha fet molta il·lusió, perquè Lone Star és un dels grups que sempre m'ha agradat a mi. I ara escoltarem un tema. I després ja anirem pel Lorenzo.
1: Molt bé, perfecte.
0: Llorenç de Santa Maria, no?
1: Llorenç Santa Maria,
0: correcte, no? De Santa Maria.
1: El vam veure i ens va agradar molt,
0: sí,
1: tot i tenim 80 anys.
0: Però
1: que té.
0: Tu saps que és Llorenç de Santa Maria, perquè ell viu, va néixer al poble de Santa Maria. I per això li diuen Llorenç, en català es diu Llorenç de Santa Maria.
1: Ostres.
0: I clar, en castellà li van fotre Lorenzo Santa Maria perquè, bueno, anava més bé la cosa, no? Però,
1: sí,
0: ens ho va dir, te'n recordes? Llorenç de Santa Maria. I ens va ensenyar el poble i tot, amb un vídeo allà i tal.
1: Sí.
0: Va estar molt bé, va estar molt bé. Mira, ara torna, no sé quan, eh? Potser el novembre o així, torna aquí a Barcelona, em sembla que és amb el Coliseu, em sembla que torna. Sí, sí, vull dir que ja mirarem a veure si enrotllem amb algú i podem anar-hi, no?
1: I tant.
0: Molt bé. Vinga, Geni, fins ara.
1: Adéu.
0: Bé, ara doncs anem amb Lone Star. El tens, Eli? Vale. Montserrat Carbonell, és mi vida. Lone Star.

Bé, doncs anem a explicar uns quants acudits, eh? Examen d'història en una escola d'adults. A veure, aquell del costat de la porta, en quin any es produí la batalla de Trafalgar? No ho sé. Però saben qui va perdre Waterloo? Waterloo? Ni idea. A veure, qui va incendiar Roma? No sé res de tot això. Aleshores, què va fer ahir en comptes d'estudiar? Va jugar a les cartes. Molt bé, home. No sé pas què va fer vostè aquí. Què ve vostè a fer aquí? Vinc a canviar unes bombetes. Sóc l'electricista de l'escola. Un nen fa els deures i li pregunta al seu pare: pare, on són les Amazones? Pregunta-li a la teva mare, noi, que té la santa mania d'endreçar-ho tot i segur que l'ha ficat en algun calaix. El cambrer a un client assidu: bon dia, què prendrà? Posi'm dues ampolles de vi. Són per vostè? Sí, necessito beure ara mateix per oblidar. Doncs si beu per oblidar, haurà de pagar-me abans de començar. Vaig anar a un restaurant i em van cobrar una xifra gastronòmica. Tots els bolets són comestibles. Això sí, alguns només un sol cop. El meu avi va ser el responsable de la caiguda de 35 avions alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Encara avui conserva el record del pitjor mecànic que ha tingut mai la Luftwaffe. Sóc una persona saludable. Ah, menys sa i tot això? No, la gent sempre em saluda. On em portaràs pel nostre 20è aniversari? A París. I pel 30è vindré a buscar-te. Dispensi, teniu llibres sobre la democràcia espanyola? I tant, segon passadís a la dreta, secció ficció. Va, i l'últim. Un empresari li diu a un altre: com aconsegueixes que els teus empleats siguin puntuals? Fàcil. Són 40 i només hi ha 39 places d'aparcament. I fins aquí els acudits d'avui. Demà, que és l'últim dia, mirarem de fer-nos quants més.

Més disco, amb el grup Label, grup icònic de música soul i música disco, format a Filadèlfia a l'any 1971. Ens canten el tema Lady Marmalade, Voulez-vous coucher avec moi? Això també va ser la banda sonora, un track de la banda sonora de Moulin Rouge.

Bé, seguim amb més música nostra. Amb l'Eli ens fa gràcia dir la nostra música, perquè som nosaltres que triem el producte. Nascut a l'estat de Pensilvània, va ser un cantant de balades i dic que actualment té 91 anys i encara està l'home viu, eh? És Bobby Binton, eh? I ens canta el tema Segellat amb un petó.

Bé, seguim amb el malograt John Denver, mort als 53 anys d'un accident d'avió experimental de fibra de vidre. Ens va deixar molts bons temes i un d'ells va ser aquest Take Me Home Country Roads. Porta'm a casa per camins rurals.

Bé, i ara anirem amb una mica de rock de casa nostra, eh? Els barcelonins Los Rebeldes, fundats per Carlos Segarra, encanten el tema Mediterráneo, que és el mar on la Eli i jo tenim moltes ganes de banyar-nos.

0: Bé, doncs, musiqueta, què vol dir aquesta musiqueta, eh? Pues que vol dir que comencem el sorteig. Sorteig del pack cultural, que com sempre, quasi sempre, el llibre queda en blanc, o sigui que torna cap a casa. Però llavors anirem pel CD, que tenim el número 1, la Nati Campos, el número 2, el Carles Picó, el número 3, la Teresa Blaia, i el número 4, la Montse Carbonell. I al DVD tenim el Manolo amb el número 1, la Concepció Brull amb el número 2, la Teresa Márquez amb el número 3 i la Núria Vilà amb el número 4. Doncs anem, Eli, primer comencem pel CD.
1: Bon dia, què tal?
0: Hola, Eli. Anem millorant o no amb la veu?
1: Sí, una mica, eh? Miqueta, jo crec que demà ja
0: serà a tope això, eh? L'últim dia.
1: L'últim dia. Vinga, som-hi.
0: Va.
1: El CD ha sortit el 3.
0: El 3. Doncs el CD és per la Teresa Blaia.
1: Som-hi.
0: I llavors anem pel DVD.
1: A veure, el Dau. El 4.
0: El 4, doncs, és per la Núria Vilà. La Núria Vilà, tens aquí el DVD, el tindràs a l'estanteria de la ràdio, eh? Núria, pues felicitats a totes dues. I ara anem pel sorteig del Forn del Pont, que ens ofereixen el Josep i la Montse, que ens ofereixen l'ensaïmada, com us he dit, crema o xocolata, i un parell de dies abans d'avisar el Josep, sobretot, abans d'anar-hi, perquè així us tindrà preparada l'ensaïmada que vosaltres desitgeu.
1: D'aquelles grans que fan ells tan bones, eh?
0: Torno a parlar del xutxu, no cal?
1: No, ho has deixat clar, eh?
0: I ho he deixat clar, sí, eh? Hòstia, tu, quins xutxus
1: que fan. I tu ets un espera amb xutxus, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè sé sí, que
0: perquè també,
1: molt.
0: Com vaig a Girona, però el que passa que són petits, sí. Els de Girona són la meitat dels que fa el Josep.
1: Ah, ojo.
0: Xutxu d'aquí a Barcelona...
1: Són més grans.
0: Són més grans. I en canvi, Girona són... Bueno, no vull dir-ho, perquè queda malament.
1: Més petits.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, perquè anava a dir uns xutxets, però clar, queda... Saps?
1: A mi m'has portat, de Girona.
0: Sí, sí,
1: sempre
0: sí.
1: Sempre hi penses, eh?
0: Vaig a Girona a dir que un xutxet per l'Eli, sí, perquè, sí, escolta, d'aquests de crema,
1: sempre
0: que li agrada
1: penses,
0: molt...
1: Sí, sí.
0: Però allà a Girona ho fan de 40.000 coses, eh?
1: Sí. És molt xulo. Aquella que fa com una mica cantonada, eh?
0: Això mateix, aquella carrer. Botiga. Però vaja, el de crema és el millor, tu.
1: Vinga, som-hi. Però nosaltres l'ensaïmada del Forn del Pont.
0: Ara anem amb l'ensaïmada del Forn del Pont. El sorteig i tenim el Manolo amb el número 1, la Concepció Brull amb el 2, la Nati Campos amb el 3, amb el 4 el Carles Picó, amb el 5 la Teresa Márquez, amb el 6 la Núria Vilà, amb el 7 la Teresa Blaia i la Montse Carbonell, que té el número 8. Anem a veure, Eli.
1: Som-hi, a veure. El 5.
0: El 5 és per la Teresa Márquez. Teresa, ja saps, al Forn del Pont, a buscar l'ensaïmada aquesta gran, de crema o xocolata, i recorda això, si passes un parell de dies abans o hi truques i parles amb el Josep a veure de què la vols, d'acord? Vinga, sorteig fet avui, queda un sorteig per demà, Demà aneu trucant perquè, escolta, ja és l'últim dia.
1: Això s'acaba,
0: Després això ja serà tot enllaunat i anirem... La ràdio no para mai, però encara que sigui llaunat, tindreu música, tindreu
1: sí,
0: tot tipus de programes, molt variat.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs què seguim? Amb la nostra música, Eli?
1: Sí.
0: I ara tenim... Sopa de cabra, Els empordanesos Sopa de Cabra ens interpreten el tema El Far del Sud.

Bé, després de sopa de cabra, doncs ara anem cap a Valladolid, eh? I allà trobem el grup Celtas Cortos, que ens interpreten La senda de...

Bé, aquest tema és de Coldplay, és un grup de música anglès format a l'any 1997 a Londres. Ens canten el tema Viva la vida, famós per sonar, si us recordeu, amb l'escalfament del Barça a l'era Guardiola, eh? Recordo en el Camp Nou i escoltar aquest tema, se'm va quedar enganxat.

0: Amics, això s'ha acabat per avui, eh? Però ens queda demà, eh? Ens queda divendres, que tornarem a estar aquí a les 11 del matí i fins a les 2 de la tarda. Us esperem amb les vostres trucades i les cançons que vulgueu escoltar, els sortejos i tot això, eh? Fins demà, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Molt bon dia, són les 2.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i, en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Oferia la P7 i a la 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: Una P7 que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera era junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
4: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George's Park.
6: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
4: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
1: Des de Protecció Civil Vila alerta en que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
7: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
8: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
7: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB, Martí Ramos.
9: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament, obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
1: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
4: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
11: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
10: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
12: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
10: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superen els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
13: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
14: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
13: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
15: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
13: Amb encara la coses per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen, reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
4: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, 2 d'ells de parcs i jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
16: Que creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per el que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
1: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
17: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilota a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
18: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
19: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
20: M'està bé com és que rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
17: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, que de Queso Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
2: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i un quart de 3, crònica de successos. Us ho dèiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
21: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
22: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
21: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: Més coses. Crònica política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
4: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
23: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
4: Ella ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Ella els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i, tant com viatja, on ha fet 24 reunions per obrir portes a negocis i relacions a empreses catalanes.
1: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
0: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
3: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
0: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: En punt un quart de tres, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
5: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
6: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
5: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
24: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
5: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
1: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
4: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
25: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tàrraco i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
26: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Focs, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
27: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
25: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
1: 12 minuts i arribem a 2:45 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de Centre Històric, Sònia Roca.
8: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
7: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
1: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vila Franca han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
10: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
9: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
1: 9 minuts i 2:45, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94%, i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
11: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
12: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
11: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Lidl, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
1: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. A Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
15: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castell Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent. Una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç, i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
14: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
1: I de la cultura als esports. ens porta el company Jordi de Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
2: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
13: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
2: Els pericos continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bennett. Girona FM, Pau Villafañe.
16: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bennett va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironins, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés. Encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
2: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar un contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monforte es mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
17: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat, contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
2: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra. A partir de les 7 de la tarda, andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra, la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
1: Doncs que guanyem millor. Gràcies, Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
22: El diccionari TermCat.
28: Paraules noves que ja pots dir.
22: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
29: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
28: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Ho faria a l'AP7 i a l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el nou ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: AP7, que registra per ser aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retenció.

0: de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
3: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreu gerar els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
4: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
5: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
4: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. Se baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
7: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
6: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
8: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
6: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegant mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
9: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grasàs regenta la farmàcia Capell.
10: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvinguts. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
9: A la cooperativa Conca de la Tordera Sant Boiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
11: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses, el tomàquet pateix moltíssim.

0: sobretot el d'exterior.
1: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
2: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
3: Ramon Semblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
4: Que creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per el que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
6: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
7: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
6: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
2: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
3: La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
2: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
9: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
8: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
2: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on s'ha votat aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
3: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
2: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTV, Marc Mossegui.
10: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
11: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
10: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
0: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
10: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
2: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
2: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima en Ciutat de la Costa Brava recreativa realitzada en els últims 4 anys han reduït per sota del 10% l'activitat sense llicència a Catalunya.
3: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
2: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
13: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
12: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
2: En punt 3:15 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual.
14: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restriccions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
15: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua. Llavors van estar molts mesos, amb 5 hores només, amb aquest servei, a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera. Ja dic, fins al punt que, tant en la discussió, no, en el debat parlamentari, com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs, estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
14: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
2: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
16: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
17: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
16: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
2: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
18: Els Castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
19: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
18: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
2: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
20: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
21: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
20: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
2: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
3: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia Inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
22: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des d'anar a la mar, els pescadors, des de remandar.
3: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim for Ella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
23: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Vide, famosísimo inventor. El barón de...
2: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
24: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
25: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
24: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Fors.
2: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
1: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a Saint George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
4: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
1: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
6: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot el greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt. I bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
5: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
1: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
7: Volia que ens potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip es posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre s'hi dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
1: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
9: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat, contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que els que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
1: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anar a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
2: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
26: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una atenció que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
2: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
3: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
2: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
4: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
2: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut al procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a 2:45 de la tarda, després de que s'hagi retirat el camió accidentat a primera hora del matí que ha provocat retencions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
7: Ràdio Molins de Rei i un munt de músiques presenten...

Gambot Orquestra. Guió i muntatge musical, Albert Pérez i Puig. Gambot Orquestra.

Hola i benvinguts de nou al programa Amor d'Orquestra. Més que una orquestra, és un grup vocal format per les veus de dues dones i dos homes. El grup es va formar a Nova York l'any 1972 i gairebé per casualitat. Tim Hauser coneix a Lauren Massé en un viatge en taxi i troben que tenen afinitats musicals. Després, Lauren coneix a Janis Siegel, cantant d'un grup de folk, i la convenç per entrar en el projecte de la nova formació. El darrer va ser Alan Paul, cantant a Broadway. Així es considera que The Manhattan Transfer neix l'1 d'octubre de 1972. Amb unes actuacions per diversos clubs nocturns i ben acollits pel públic, presenten el seu primer àlbum a l'any 1975. Ben aviat seguiran altres treballs discogràfics. En tot i ser un grup acceptat, caldria esperar a l'any 1985 amb la publicació del seu treball Vocalès, que li otorgarà la seva definitiva consagració. El tema Vocalès va ser nominat per 12 premis, fet que tan sols ha succeït en una altra ocasió, concretament amb Thriller de Michael Jackson. Des de 1971, The Manhattan Transfer ha publicat gairebé uns 40 àlbums, incloent recopilacions i els grans èxits. Vocalès va ser publicat pel segell Atlantic Records l'any 1985. Va rebre 2 premis Grammy pel millor grup vocal de jazz i pel millor arranjament. Hem obert el programa amb el tema That's Killer Joe. Continuem amb Rambo i Aireguin.

Escoltem ara un nou tema del grup musical Manhattan Transfer, del seu àlbum Vocalist, que es diu Another Night in Tunisia i Rai Rockhouse.

Amb aquest últim tema acabem el programa d'avui a mot d'orquestra i hem parlat d'aquest grup musical, el Manhattan Transfer. Esperem que hàgiu gaudit de la bona música i us esperem per la propera. Adéu-siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia d'apartar dels seus dos fills menors d'edat la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare va denunciar la dona per maltractar els fills i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció cap a ells i buscar un allotjament a la mare. No obstant això, el magistrat ho va denegar i la Fiscalia va presentar un recurs d'apel·lació que encara no s'ha resolt. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe, el va abandonar i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. Precisament aquest matí s'ha produït a la plaça Sant Jaume de Barcelona una concentració per condemnar el feminicidi i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha fet autocrítica.
2: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
1: Ara s'investiga si els fills de la parella que es trobava en procés de separació haurien estat testimonis del crim. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que està treballant per donar una resposta immediata a la situació generada per l'arribada massiva de migrants marroquins a Ceuta. Després d'una trucada amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, Sánchez ha explicat que s'està mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat el més aviat possible. L'entrada irregular de més de 1.000 persones a Ceuta ha fet que Vives demani el tancament de la frontera amb el Marroc, el desplegament de l'exèrcit i la declaració d'una situació d'emergència nacional. La síndica de greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici arran de les incidències detectades a les proves PISA 2025 de la comunitat. En concret, la institució ha sol·licitat al Departament d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres participants, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquen l'error detectat. També ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per esclarir els fets. I un breu apunt de cara aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga estatal del Sindicat Ferroviari Intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions del servei abans de desplaçar-se. Els serveis mínims que es mantenen seran del 66% de servei a les hores punta, és a dir, de 6 a 9.30 del matí i de 5 a 8.30 de la tarda, i del 33% la resta del dia. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Fins aquest diumenge continua oberta l'exposició Camins 1907-2026, que fa un recorregut per la història del ciclisme a la vila, la seva vinculació amb el municipi. Hi ha fotografies i objectes i també un recorregut de tres molinencs que han estat ciclistes professionals. Són Sandra Jordà, Marta Turà i Josep Tena. L'exposició la podeu veure encara avui i demà de 6 a 8, el dissabte de 6:45 a 8:45 i el diumenge, que és l'últim dia, de 12:45 a 2, als baixos de l'edifici del Molí. I demà divendres hi ha un concert d'estiu amb Roque a les 9 del vespre dins del Parc Pont de la Cadena. S'inclou dins de la programació Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament. De cara al mes d'agost també hi haurà ball els dies 8, 22 i 29 d'agost. Per tant, cada cap de setmana d'agost menys el del 15. El del dia 15 d'agost. De moment, però, demà divendres a les 9 ball al Parc Pont de la Cadena. I també recordem que estan obertes el termini per presentar-se als Premis Clic de Fotografia que convoca l'Ajuntament conjuntament amb el Centre Excursionista de Molins de Rei. Ja podeu presentar fotografies de tema lliure, Molins de Rei o esports de muntanya i d'aventura, i aquest any també d'esports de competició a Molins de Rei. Trobareu les bases i tota la informació al web molinsderei.cat. Recordem un dia més els horaris especials del mes d'agost al mercat, el mercat municipal, que obrirà de dilluns a dissabtes al matí, dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 i el divendres de 7 a 3. I els refugis climàtics a la vila són els següents: el Casal d'Avis 1er de maig, que obre de dilluns a divendres matí i tarda, la biblioteca El Molí amb el seu horari habitual, tot i que tanca dues setmanes, el 3 al 16 d'agost. També estan oberts la sala d'actes de Can Ametller i l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres al matí, i l'únic espai que hi ha obert de dilluns a diumenge matí i tarda és l'aula d'estudi del Molí Jove. I la farmàcia de Guàrdia, avui dijous, és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18. I comuniquem la defunció de la senyora Elena García Garijo. Tenia 52 anys i l'acte de comiat serà demà divendres a la 1 del migdia al tanatori.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
5: Hola.
6: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
7: La de fora.
8: La de dins.
5: La que escriu.
9: I la que parla.
10: I la que parla.
5: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bon dia. Comencem un nou programa de Vine a la Festa, aquí a Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Avui som 29 de juliol del 2026 i és Santa Marta. Felicitats a totes les Martes que estan escoltant el programa. Bé, doncs seguirem... A veure, el que farem primer, Eli, és presentar el pack cultural. Així la gent ja podrà anar trucant i demanant el que sigui necessari. Mira, quant al llibre, tenim una guia, continuo amb les guies, de National Geographic, i és de Venècia, Venècia, si no ho ha estat a la ciutat dels canals, aquí ho teniu tot perfectament detallat. Venècia. Quan el disc tenim un disc espectacular de Simon and Garfunkel. Hi ha temes com el que està sonant ara, The Boxer. Tenim altres temes també com els Sonidos del Silenci, Missy Robinson, totes les Cecília, les, mira, parlant de Cecília, nom de dona també, Eli? Tothom fa una cançó amb nom de dona, t'hi has fixat? Quasi tothom, El Simon & Garfunkel també. No sé si està més endavant. De moment, aquí la teniu per escoltar-la després. Ara, de moment, l'Eli ens ha posat The Boxer, però vull que posi els Sons del Silenci i també Missy Robinson, que són uns grans temes, Precisament d'una pel·lícula, Això va sortir amb El Graduado. No sé si ho sabeu. Bueno, després les escoltem. I en quant a el que és la pel·lícula, és una pel·lícula també musical, que és Dirty Dancing, de Patrick Swayze i Jennifer Grey. És una molt bona pel·lícula. Doncs ja tenim el pack cultural presentat. Ja podeu començar a trucar al 93-668-6161 i demanar el vostre tema preferit que vulgueu escoltar i després doncs, a veure què voleu, si la guia, el disc o el DVD. Val? Parlem també de lo que és el concurs aquest de cançons amb nom de dona. Avui tenim... Les Palmarines, que l'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús, Avui el que truqui per el concurs Cançons amb nom de dona, doncs optarà Les Palmarines, que ja dic que l'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús.

0: Tenim trucada, bon dia.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, què tal? Manolo, no?
1: Sí, Manolo.
0: Manolo, sí, sí, ja t'he conegut.
1: Ja m'enteré que ayer me tocó.
0: També.
1: Un disco.
0: Sí, sí, també, també, eh? Ja veus, eh? Ets un home de sort, eh?
1: Dime?
0: Que ets un home amb sort.
1: Sí.
0: Molt bé. Què vols escoltar, Manolo?
1: La de... Com se llama? Espera. Ah, la de Bar Coyote.
0: Ah, tu segueixes amb el cinema, eh?
1: Sí.
0: Bar Coyote, molt bona banda sonora, també, eh?
1: Sí.
0: Val, això, Manolo, aquí ho tenim. Escolta, el Pac Cultural, has escoltat el que hi havia?
1: No, porque me acabo de... Como estoy dentro de una portería,
0: ja,
1: digo, aprovecho y llamo.
0: Acabes de connectar-te, no? Bueno, doncs pues mira,
1: sí.
0: Tenim de llibre una guia de Venècia, del National Geographic. De disc tenim el que està sonant ara, que és Simon & Garfunkel. Els coneixes, aquests?
1: Sí.
0: Simon, i els millors èxits d'ells, les millors cançons. I de pel·lícula tenim el musical aquest, el Dirty Dancing, la del Patrick Swayze i la Jennifer Grey, la primera que es va fer de Dirty Dancing. Tu diràs.
1: O un CD.
0: El CD de Simon.
1: Otro CD,
0: sí. El CD de Simon, i en Garfunkel.
1: Sí, que està sonando.
0: Val, doncs pues tens el número 1 pel CD, eh?
1: Sí.
0: Vale? I ara anem amb el concurs aquest de cançons amb nom de dona. Anem a veure, vale. Eli, posa-li, a veure si l'endivina i optarà també... A l'1 d'avui.

0: Macarena?
1: No. Escolta bé, escolta bé.
0: Macarena, creo que dice.
1: No, no, no, s'assembla molt, però no és, no. Escolta bé, escolta bé.

0: prometre que hi tornaran, a dir-ho.
1: Sí. No que jo te de.
2: Bésame Magdalena. Macarena, creo que dice.
0: No. En vez de la C, posa una G. Mira que t'ho dic clar,
2: Però hoy paso.
0: No, home, no pot ser que passis, va. El nombre de una cosa que a veces te comes con el café con leche.
2: Una cosa que se bebe con el café con leche. Sí, una pasta.
0: Que es menja amb el cafè llet moltes vegades, per esmorzar. Què és? Una mà?
2: Galena.
0: Ah, doncs pues ja està. Manolo, que diu Bésame Magdalena, no Macarena, no. Macarena és altra canció. Val? Doncs vinga, tens el número 1 pel concurs de les cançons en nom de dona, que avui les palmarines, l'Edgar i l'Alícia, ens ofereixen dos menús, val? Que aquests estan al mercat, d'acord?
2: Vale, pues ya me enteraré esta tarde si me ha tocado o no.
0: Vale, d'acord.
2: Como estará David.
0: D'acord, una cosa, tens el número 1 pel disc o CD i tens el número 1 pel concurs, val?
2: Vale, tengo el 2 y el 1, ¿no?
0: No, el 1 en los dos sitios, el 1 en los dos llocs,
2: El 1 en los dos.
0: Sí, el 1 amb el disc i el 1 també amb el concurs Cançons en nom de dona, que és la Magdalena.
2: Vale. Venga.
0: Molt bé. Manolo, que vagi bé. Bon dia.
2: Igualment, bon dia. Adéu.

0: Tenim trucada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hombre, Carles, què tal, com estàs?
1: Molt bé, mira, aquí estirat. Estirat al llit.
0: Molt bé.
1: Fent, descansant, perquè saps què passa? Que avui he tingut que anar a l'Hospitalet, a Cornellà, a la Creu Roja, que em fa la vista. I ara hem arribat i ara dic, calla, em vaig estirar a fer...
0: Has arribat una mica, has arribat una mica cansat, no?
1: Sí.
0: I la millor...
1: I, ara, clar,
0: i la millor fórmula és aquesta, estirar...
1: Vull escoltar...
0: Què vols escoltar?
1: Vull escoltar a la família avui.
0: Ah, sí?
1: Sí, vull escoltar Promeses de Mart.
0: Sí.
1: Aquell que diu El meu espai.
0: El meu espai. Val.
1: Sí,
0: de, aquí hi ha un moment de cara a la família,
1: no?
0: Perquè hi toca el Ferran, no?, de baixista aquí, i va tocar en el seu moment, perquè, clar, primer va estar en Dragon's Lair, després va estar en Promeses de Mar, i ara amb l'últim segell, eh? Vull dir que no para.
1: Sí, sí, sí, no para, no para. Ahir ja vaig sentir, ja, i a la Ona també vam sentir amb la Maria Eulàlia.
0: Molt bé, molt
1: la
0: bé.
1: La Ona.
0: Molt bé,
1: és
0: bueno...
1: És un sol, aquella nena, quants anys té, ja?
0: 7, em va fer ara fa poc, al maig.
1: A veure, 7, ja li vaig dir a la Maria Eulàlia.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs, bueno, doncs, Promeses de Mar i El meu espai. En quant al PAC cultural, tenim la Guia de Venècia, el disc de Simon & Garfunkel, dels grans èxits, i la pel·lícula és Dirty Dancing, o sigui, tu tries.
1: No, la pel·lícula la tinc de cara al disco, també, jo vull.
0: Val, doncs Simon & Garfunkel, tens el número 2, Carles.
1: Molt bé.
0: I després, el que és la... Hem de fer el... Cançons amb nom de dona, el concurs Cançons amb nom de dona, que ara la Eli et posarà una cançó i a veure si adivines doncs el nom i també tindràs un número pel sorteig final.
1: Molt bé.
0: Val, a veure si l'escoltes i dius el nom.

0: Què?
1: No.
0: Una xoni de Castefa. I he dit el nom, eh?
1: No, igual,
0: saps què? Bueno, escolta, espera, posa-li el número 15, que el Carles és d'una altra època, Eli, posa-li el número 15, a veure, aquesta suposo que sí.
1: Home, la
0: gitana de Polanca. Veus? Mira si la
1: sap. Com em coneixes, eh?
0: Home, sé l'edat que tens i sé el que escoltaves.
1: Sí, sí.
0: I això, clar, del rock català, de la Jennifer, no... Era Jennifer, era el nom dels Catarres?
1: Sí.
0: Però, bueno, Diana, Diana ja ho he tingut clar, per això et dic. Molt bé, doncs, bueno, tens el número 2, també, per les Palmarines. L'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús, que això està aquí al Mercat de Molins, eh? La parada que tenen al Mercat de Molins. O sigui que tu tens el número 2, també, val?
1: Val.
0: Vinga, Carles.
1: Una abraçada, Ferran.
0: Una abraçada ben forta. Cuideu-se.
1: Vinga, igualment.
0: Adéu, que vagi bé. Adéu.

0: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com què està la meva quarantina, cinquantina?
1: Anem sumant?
0: Home, però tu te'n recordes de la festa que vam fer al Foment? Com vam fer 40 anys?
1: Sí, sí, me'n recordo. Tota la vida me n'han recordat.
0: Vaya festassa, eh?
1: Un pastís que anem fot aquell dia.
0: Ai. I una fotografia amb molta gent que després la gent ja no ha anat venint, però els clàssics sempre... Els clàssics sempre hi hem sigut, els clàssics?
1: D'altres, sí, a totes. Anem a totes.
0: Molt bé.
1: Nosaltres allà.
0: Correcte. Montse, què vols escoltar?
1: Bueno, voldria escoltar el Chayanne, Enamorado.
0: Chayanne, Enamorado. Ja l'has demanat, no, la Eli?
1: Sí.
0: Vale. Així t'ho estàs buscant. I llavors, anem amb el pack cultural. Va, guia de Venècia. Hi has estat a Venècia?
1: No.
0: Doncs, escolta, això aniria, és una guia perfecta. Ara, també tenim el disc del Simon Garfunkel, que són els millors èxits que tenen ells, i després la pel·lícula és Dirty Dancing. Tu mateixa, tria a veure...
1: El CD,
0: de... eh? No, i la música és el que triomfa, eh?
1: Hombre, de totes, tot.
0: El número 3 tens, pel CD, val? I llavors, el que...
1: Es pot dedicar la cançó, no?
0: Sí, ara et posarem la cançó. Cançons amb nom
1: de
0: dona. Com?
1: Si es pot dedicar amb algú.
0: Sí, la pots dedicar, sí. Digue'm.
1: No, és que és avui el cumpleanys de la meva neta.
0: Ah.
1: Fa 11 anys.
0: 11 anys, molt bé. Felicitats.
1: Per l'abril. Li dedico per l'abril. Que avui fa 11 anys.
0: L'abril, la neta, que fa 11 anys, eh? I bueno, avui també Santa Marta, i aprofitem altra vegada per dir-ho. Felicitem a totes les Martes.
1: Mira, no
0: ho sabia. Sí. Escolta'm, el que és el concurs Cançons amb nom de dona, ara l'Eli et posarà un nom, o sigui, una cançó, i a veure si l'endevines, i tindràs, després de l'opció amb el sorteig final, les Palmarines, l'Edgar i l'Alícia, ens ofereixen dos menús allà a la plaça. Val?
1: Mira que bé. Molt bé.
0: Doncs vinga, a veure, Eli, posa-li

0: Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, Nati? Com estàs?
2: I molta calor tinc.
1: Bueno, ja sabíem que avui ens arribava la onada aquesta, eh?
2: Sort que ja em vaig espavilar ahir i vaig fer mig dinar.
1: Molt bé, veus?
2: I ara tinc el Salvador acabant de fer el dinar a la cuina.
1: Ah, molt bé. Sí, ah. M'agrada, home.
2: Sí, sí, sí. És... Jo no vull que sigui com els homes d'abans.
1: No,
2: és home. Com els d'ara, que ho saben fer tot.
1: És dels d'abans, però en canvi hi ha coses que fa els d'ara, no? Com els d'ara.
2: No, el Salvador sí que li agrada la cuina.
1: Li agrada més. És un arguinyano de Molins de Rei, o què?
2: El que és?
1: Dic, és un arguinyano de Molins de Rei, o què?
2: Abans se'l mirava, ara ja no se'l mira. Ara es mira la, com se diu aquella noia, o aquell que té els braços tan pintats, el...
1: Estimar.
2: Bueno, és igual.
1: No ho controlo, això.
2: El de TV3, com se diu?
1: A veure, Eli, ho saps tu?
2: El TV3.
1: Marc. Diu que... Marc.
2: La Maria Tao.
3: Que feia menjar esquí.
2: Sí, no, home, no.
1: Bueno, és igual, tu tranquil. Escolta,
2: que,
1: total, tenim el Salvador, que és el que està a la cuina. Salvador, tu escolta els Shadows.
2: Salvador, vine, com se diu? El del joc de cartes.
1: Ah, el Marc.
2: El Marc.
1: El Marc, sí.
2: I després la Gesamí.
1: Ah, sí, que és la noia aquella que és per allà a Tarragona. Cap allà.
2: El que no m'agrada és el pim-pam.
1: Pues mira, vés-te preparant perquè el pim-pam és el que presentarà a l'hivern el joc de cartes, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí, ara el Marc ara comença avui, precisament, a fer el joc de cartes. Bueno, acaba ja, eh? Es veu que no sé el per què, però acaba el Marc.
2: He baixat la ràdio jo, Salvador.
1: I començarà el pim-pam, com dius tu, començarà a fer el joc de cartes. Doncs mira, l'hauràs d'aguantar, eh? Si t'agrada el joc de cartes, eh?
2: El joc de cartes a vegades m'hi enreviu i canviem.
3: Ah, sí, no t'enrevis.
2: No m'enrevi, no, però no m'agrada que critiquin tant.
1: Ja, bueno, doncs pues mira, és el programa tal qual, perquè si no té atractiu, hi ha d'haver una mica de morbo, eh?
2: De tot, això sí. Mateix.
1: Molt bé. Escolta, Nati, vale. Què vols escoltar?
2: Ah, espera't, ara ja no me'n depòs. 500 milles.
1: Ah, 500 milles.
2: Els Mustangs, o per un que m'ha dit el Salvador, que no sé com se diu.
3: És la cançó que ballava amb Agafadets.
2: Ai, Agafadets.
1: Sí. No era el rock de la càrcel, que la feies anar d'un cantó a l'altre, no?
2: No, el de la càrcel ja no m'ha fet ballar més. Ja li vaig dir que no, eh?
1: Bueno, en principi els Mustangs ho conec, i suposo que li serà a l'Eli més fàcil trobar-ho, però...
3: Sí,
2: els Mustangs. Perquè
1: l'altre
2: que m'ha dit que
1: ara és estranger.
2: Això no sé què de l'Antoni.
1: El Richard Anthony, que és un francès, no?
2: Sí, però no a mi m'agrada més els Mustangs que si el que diuen.
1: Pues ja està, el Santi Carulla, tu, que és el de casa. De tota la vida.
2: Enamorada, no.
1: Els homes els hi agradaven els Sirex perquè eren més rockeros. I a les dones els hi agradaven els Mustang perquè era el Santi molt guapo, oi?
2: El Salvador també diu que li agradava molt els Salvajes.
1: Ah, bueno, els Salvajes eren els Stones de l'època, aquí.
2: Sí.
1: Que sí?
2: Sí, sí.
1: Sí, no, és que tots tenim una edat, eh? Ja i coneixem tot aquest tema.
2: Tot això és el que ens agrada.
1: Havíem anat molt a la pista, com dius tu. Primer anàveu a la federació, vosaltres.
2: Nosaltres vam començar, ens vam conèixer a la federació.
1: Però després vam
2: fora,
1: venir...
2: Eh?
1: Sí, ja.
2: No dins
1: de
2: la pista, no? Encara no hi podíem anar.
1: Després vam venir aquí al Foment, com vam fer la pista aquesta nova. Aquí al Foment van passar molta gent d'aquests, els Mustang, els Sirex, els Salvajes, els Catinos, tots aquests, eh?
2: L'Honestar,
1: ui, el Pere Gené,
2: bueno,
1: també.
2: El Salvador, com que també és molt musiquero,
1: sí.
2: Ens ho han encomanat a tota la família, eh?
1: Molt bé, doncs així m'agrada.
2: Tots ens agrada la música.
1: Molt bé. Bueno, Nati, 500 milles dels Mustang, i l'has trobat? Sí, diu que sí, els Mustang sí. Bueno, va,
2: sí.
1: Sentirem el Santi Carulla, va.
2: Vale.

0: Llavors, el Pac Cultural, Guia de Venècia, el disc és Simon, Simon and Garfunkel, els grans èxits.
1: Sí, el Salvador diu sí.
0: No hace falta decir-ne de más, com deia el Schuster.
2: Bueno, tindràs que fer dues còpies.
0: Doncs el número 4 teniu, pel disc. I llavors, el que és la cançó, va, el concurs aquest que fem de cançons amb nom de dona, ara la Eli ens en posarà un i a veure si coneixeu. Va, bueno, seguit del Jennifer, doncs, tenim els Beatles, no? Aviam.

0: dit, eh? Ja ho ha dit, eh?
1: Jo no... El Michel diu el Salvador Michel.
0: No, Michel, no, no, no.
1: No, no, no.
0: Fem una cosa, Eli, que veig que els Beatles pronuncien una mica raro, això. Fem una d'un mallorquí que es diu Tomeu Penya, que aquí, aquest pronuncia mallorquí, però s'entén molt bé el nom de la cançó. Aviam, si aquesta la adivineu.

0: Què?
1: No he sentit res.
0: Torna a començar, perquè, escolta, o si no, ja ho dirà diverses vegades.
1: Aina.
0: Aina. Aina. Aina. No. A veure, si jo... A veure...
1: La cançó de, la
0: cançó dels Beatles era Anna, era Anna. Anna.
1: Anna.
0: I en mallorquí, Anna, com es diu? I més fàcil ja no us ho puc posar, eh? En mallorquí, torneu a escoltar. A veure, escolteu.
1: Anna, Anna, sí, sí. Anna.
2: Aina.
0: Aina.
1: Aina.
0: Molt bé, molt bé. Sí, sí. Vinga, va.
1: Et pot felicitar? Mira't, que avui és el sant de la meva filla, Marta.
0: Doncs vinga, felicita, felicita.
1: I la volem felicitar, encara que no ens escoltarà, perquè està a Canàries.
0: Carai, bueno, pot escoltar-ho si vol, ja ho saps.
1: Estan de celebració.
0: A Ràdio Molins s'escolta tot el món, eh?
1: Bueno, ara per la telefoni.
0: Pues vinga. Una cosa, tens el número 4, eh? Tens el número 4 per les cançons amb nom de dona, Nati, número 4, ok? I llavors ara anem a veure les peticions que ens estan quedant enrere. Aviam, qui tenim? El Barco Iote, el Manolo, ja l'hem escoltat. Ara tens... Sí... Ja ho tenim tot, no? Ja ho tenim tot, el disc, i tenim això. Val. Pues, hem d'anar tirant a veure tot el tema aquest.
1: Com... Bueno,
0: que vagi molt bé.
1: Nati. Escolta, em vaig fer passar el dematí molt distret.
0: Doncs vinga, això és del que es tracta,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Doncs, a més, renyim, parlem, i bueno...
0: Demà tornem-hi, eh?
1: Vale.
0: Vinga, que vagi bé, una abraçada ben forta. Adéu.
1: Gràcies.

Bé, seguim amb la petició. Carles, estem buscant el tema de Promeses de Mar, eh? Tranquil, que ja te'l posarem. Ara anem amb la Montse Carbonell, que ens ha demanat de Chayanne, Enamorado.

Molt bé, doncs ja hem escoltat la petició de la Montse Carbonell i ara ens n'anem amb la petició que ens ha fet la Nati Campos, 500 milles, i ens ho fa els Mustang.

0: lo que fuiste y lo que serás. A tus secretos y tu
1: Hola, tenim trucada. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Hola, què dius? Com estàs?
2: Mira, aquella de la del Pirata Cojo, del Sabina.
1: Hombre, gran cançó, eh? Molt xula aquesta cançó, m'agrada molt, tu. Has triat bé, eh?
2: Ah, vale.
1: Joaquín Sabina, la del Pirata Cojo.
2: La del Pirata Cojo, sí.
1: Bé, Núria. Doncs, a veure, anem per parts. El Pac Cultural. Tenim una guia de Venècia, tenim el disc de Simon and Garfunkel, els grans èxits, i tenim la pel·lícula Dirty Dancing, que és un musical.
2: El disc del Vinilo.
1: El disc de Simon and Garfunkel, no?
2: El Vinilo.
1: No, no és Vinilo, és CD, eh?
2: CD.
1: Sí, doncs, bueno, el número 5 tens pel CD. D'acord, Núria?
2: Va,
1: i ara una cosa, espera, que falta lo del concurs aquest de cançons amb nom de dona. Ara posarem una cançó i quan escoltis el nom de la dona, em dius, pues el nom és tal, ja està. I llavors també tindràs una opció del sorteig de les palmarines que l'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús allà al mercat, eh? Doncs a veure, Eli, quan puguis, posa-li un nom de una cançó aquestes amb nom de dona.

0: Espera, espera, que encara ho ha de dir el nom.
1: Per tot arreu. I em deia, deixa'm estar amb tu al teu costat, vull estar sempre amb tu.
0: Tu quan escoltis un nom d'una dona, ara sortirà.
1: Mercè.
0: Mercè, molt bé. Núria, que fàcil ha sigut. Aquests són parents meus, eh? Aquests són de Cardona.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, els Strombers. Són...
2: Sí, vaig anar quan era petita, perdona.
0: Allà al castell, no?
2: Sí.
0: És maco tot allò, eh? Sí, sí,
2: sí,
0: jo també hi vaig, a veure si trobo algun avantpassat.
2: Per... Hi ha sal per allà.
0: Eh? Sal, mines sí, de sal, correcte. Sí, senyora, hi ha unes mines espectaculars de sal, sí, sí.
2: Sí.
0: Doncs bé, tens el número també... Tens el 5 pel disc i tens el 5 per lo que és... les palmarines, que ens ofereixen dos menús, eh? D'acord?
2: Ah, vale.
0: Doncs vinga, que vagi molt bé i et posarem ara el tema aquest de... que jo també el gaudiré, del Sabina, que m'agrada molt, eh?
2: Ah, perfecte.
0: Vinga, una abraçada ben forta.
2: Vale, una abraçada, Ferran.
0: Cuida't, que vagi bé.

0: Ara mateix són les 6 de la tarda. Anem a donar pas a la retransmissió del ple ordinari del mes de juliol. Connectem directament ja amb la sala de sessions de l'Ajuntament per oferir-vos aquest ple amb 16 punts a l'ordre del dia que el podeu seguir, el seguir íntegrament en directe per la ràdio. Som-hi, connectem amb la sala de plens.
1: I el senyor Joan Albert Fabra, que s'incorporarà en el decurs del ple. La resta estem tots, per tant, molt bona tarda a tots i totes, regidors, regidores, evidentment també tothom que ens escolta, primer que ha vingut a la sala plens, és que ens escolta, com ara li deia a la família de l'amic Joan Janés, fem uns quants punts d'inici, després ja passarem a avançar aquest punt significatiu de l'ordre del dia. Malauradament, el primer punt continua sent un punt molt trist, del que no ens lliurem en cap ple que haguem de fer, i és per tant de nou la lectura de la declaració institucional com a motiu de rebuig als atemptats masclistes transcorreguts des del darrer ple del mes de juny fins a data d'avui, i que malauradament no han estat pocs, mai són pocs, però en aquest cas, a més, diguéssim, han estat masses i massa seguits. Per tant, en aquest cas, per acord de portaveus, qui li toca fer aquesta lectura és el regidor senyor Ivan Mustiles. Endavant.
2: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. L'Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest 2026. Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc natural d'igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, l'Ajuntament de Molins de Rei manifesta, primer, la condemna enèrgica d'aquests assassinats i de qualsevol forma de violència masclista. Segon, expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca. Tercer, reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes i fer públic el nostre compromís en l'erradicació de la violència masclista. Ara farem els noms, lectura dels noms de les dones assassinades víctimes de violència masclista confirmades al juliol. El 27/6/2026, Ana M. Angunós, HD, 44 anys, Mairena de Aljarafe, Sevilla, Andalusia, assassinada per la seva parella. El 30/6/2026, Maria, cognoms no coneguts, 38 anys, Camponaraya, Lleó, Castella i Lleó, assassinada per un home. 2/7/2026, Lourdes, cognoms no coneguts, 55 anys, Alfenollar, Alacant, Comunitat Valenciana, assassinada pel seu marit. 2/7/2026, Lucía, 20 anys, Alfenollar, Alacant, Comunitat Valenciana, assassinada pel seu pare. 7/7/2026, Maria, cognoms no coneguts, 61 anys, Mijas, Màlaga, Andalusia, assassinada per la seva parella. 8/7/2026, Patricia, cognoms no coneguts, 31 anys, Mijas, Màlaga, Andalusia, assassinada per la parella de la seva mare. 18/7/2026, Aixa, cognoms no coneguts, 30 anys, Sevilla, la Nueva, Madrid, Comunitat de Madrid, assassinada pel seu marit. 18/7/2026, Dolors Agustí, 75 anys, Soses, Lleida, Catalunya, assassinada presumptament per una persona desconeguda. 19/7/2026, Araceli Moreno Aguilera, 86 anys, Alcaudete, Jaén, Andalusia, assassinada per un lladre. 20/7/2026, Maria, cognoms no coneguts, 30 anys, Antequera, Màlaga, Andalusia, assassinada pel seu exmarit. 21/7/2026, Rosana, cognoms no coneguts, 45 anys, Alameda de la Sagra, Toledo, Castella-La Manxa, assassinada pel seu marit. 21/7/2026, Melinda, cognoms no coneguts, 45 anys, Benavís, Màlaga, Andalusia, assassinada per un home conegut. 28/7/2026, nom i cognoms desconeguts, 34 anys, Barcelona, Catalunya, assassinada presumptament per una parella o exparella.
1: Moltes gràcies, senyor Mustiles. Ara, si els sembla, passem ja als aspectes determinats per la Junta de Portaveus. En primer lloc, aprovar l'esborrany de l'acte del ple ordinari 7/2026, de data 25 de juny del 2026. alguna observació, algun comentari, doncs el donaríem per aprovat. Passem als aspectes de coneixement d'acció del govern municipal. En primer lloc, amb el punt 2, donar compte dels decrets d'alcaldia. Alguna qüestió? No? Doncs ens donem per assabentats. Passem al punt 3, que és donar compte al ple del període mig de pagament i de la morositat corresponents al segon trimestre de l'any 2026. Fa l'explicació d'aquest punt el senyor regidor Miguel Zaragoza. Endavant.
3: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. Bé, el període mig de pagament del segon trimestre de la part de l'Ajuntament serien de 29,93 dies. Per part de l'empresa municipal Molivers de 18,05 dies, i la suma dels dos conceptes, tant de l'Ajuntament com Molivers, seria de 28,36 dies.
1: Una qüestió, un comentari? Doncs ens donem per assabentats. Passem al punt 4 de l'ordre del dia, que és donar compte al ple del decret 1398 de data 12 de juny de l'any 2025, mitjançant el qual s'han formulat les corresponents al·legacions al pla director metropolità, el famós PEDUM, i fa l'explicació d'aquest punt el regidor d'Urbanisme, senyor Ivan Mustiles. Endavant.
2: Gràcies, alcalde, regidora, regidors. Molt bona tarda a totes les persones que esteu aquí a la sala de premsa, segueixen per altres mitjans de comunicació. Bueno, aquest punt ho hem anat a explicar a diferents informatives, també ho vam explicar a la informativa el mes de juliol. Bàsicament, sabeu que el PEDUM, el Pla Director Urbanístic Metropolità, està en la segona fase d'aprovació inicial, on s'han fet diverses al·legacions. Aquestes al·legacions, bàsicament, m'ho deixar clar que compartim directament tots els grans objectius del pla, però sí que creiem que aquestes al·legacions fan com unes millores perquè coneixem la realitat del nostre municipi, del municipi de Rei. Precisament hem fet aquestes al·legacions per aquest motiu. Al final, tenim un informe tècnic penjat a la documentació de l'expedient. Podíem entrar, teniu la disposició de la cap d'urbanisme per fer les consultes que vulgueu, jo mateix, i bàsicament per tancar totes les al·legacions presentades, tenen aquesta voluntat constructiva, i com hem dit, no? Al final compartint la necessitat d'impulsar una metròpola més verda, més connectada, més sostenible, però també defensem que aquell objectiu s'ha de construir des del respecte a la situació de cada municipi, garantint la protecció ambiental, cohesió social i desenvolupament urbà. Per això, bueno, fermem d'aquest punt en aquest ple. Estic a la vostra disposició per a qualsevol qüestió.
1: Doncs moltes gràcies. Endavant. Alguna qüestió a aquest punt? No? Per part, Marta? Per part vostra, no? Val. Doncs ens donaríem per assabentats aquestes al·legacions i en qualsevol cas, evidentment, anirem retent comptes de com evoluciona la tramitació de l'aprovació del PEDUM, que saben que, entre altres coses, vull afegir un aspecte, és voluntat de l'àrea metropolitana mirar de fer aquesta aprovació provisional abans del període d'aquest mandat municipal, i llavors, com saben, també en aquest cas és una aprovació urbanística que restaria pendent de l'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Per tant, gràcies, senyor Mustiles. I ara sí que passem als aspectes dictaminats per les informatives, i en aquest cas, si els sembla, avancem al punt. Tal com hem dit, avançarem al punt 8è de l'ordre del dia, dictaminat per la Comissió d'Economia i Serveis Generals i Alcaldia, que diu així: crea un espai d'homenatge en Joan Genés i Cogul als jardins de la plaça 1 d'octubre de Molins de Rei. En aquest sentit, jo mateix faré l'explicació del punt. Com saben, ara ja fa uns mesos hi va haver la petició per part de la família Genés Montner, també per part d'Antoni Moreno i en nom de Grogues cauen les fulles, de retre aquest, no sé si darrer, però següent homenatge a en Joan Genés, d'una persona que ha rebut força homenatges com la seva història es mereixia. En aquest sentit, agrair la presència de la família, evidentment, en un dia especial, jo crec, que al final el que fa és permetre que hi hagi un espai permanent, que d'aquells que ja té algun també, però que ens farà visualitzar i pensar encara més en en Joan Genés. L'expedient és molt complet, deixem sí que resumir unes quantes coses d'aquest expedient d'una persona que ens va deixar l'any 2023, que ja va rebre alguns homenatges evidentment en vida, en aquest sentit, que, com diu, jo crec que tots tenim la temptació de pensar primer de tot que era un home d'esport, però crec que això, aquesta definició, seria injusta. I tal com diu el dossier que se'ns va presentar, i vull deixar-ho així i llegir-ho textualment, diu: la seva és la trajectòria del que és, es diu, un home del poble. Perquè crec que no només va fer esport, és menys coneguda però no menys prolífica tota la seva vessant cultural, la seva vessant associativa. Crec que també és força important la seva vessant de regidor d'esports en els dos primers consistoris democràtics, del 79 al 87. Crec que només centrant-nos en aquesta vessant política i pública d'en Joan ja tindríem prous motius com perquè rebés un homenatge. Aspectes com impulsar, diguéssim, no només el Club Natació Molins de Rei, però sí que la natació, l'aprenentatge de la natació en els alumnes de primer i de segon, de primària, com es recorda l'expedient, l'expedició a la Aconcagua, l'homenatge a en Josep Reich i tants altres aspectes que va treballar en l'època de regidor, però sobretot també el seu paper en entitats culturals, com deia, la seva passió per la fotografia, la seva passió pel muntanyisme, la seva, jo crec que, diguéssim, notòria transcendència a l'hora de defensar el Club Natació Molins de Rei, i per tant l'evolució del propi Club Natació Molins de Rei, que neix el 71 i que és una constant d'evolució en les seves instal·lacions gràcies al que després va ser reconegut també com a president honorífic del Club Natació Molins de Rei, crec que fa notori, doncs, la rellevància d'una persona que sempre estava a disposició de tothom i que en aquest sentit sempre va defensar el municipi allò on calia, la seva vida associativa i, com dic, el món de l'esport i el món de la cultura. Ens podríem allargar molt més, és fill predilecte també, com homenatges que va rebre des de Molins de Rei. Jo crec que també del dossier en extreus una conclusió que sempre pensava en el municipi, en la imatge del club, no?, encarregada en Madurell. Després, com rep l'homenatge d'una persona estimada també, com en sento en la seva escultura, doncs, que tenim en el pati de Can Ametller, i sobretot jo crec que tots recordem també molt positivament l'homenatge que va rebre a l'any 2022 als Baixos del Molí, que segurament és dels darrers homenatges en vida que va rebre i que per tant jo crec que és important també, no? Quantes vegades diem, a vegades algú ha d'esperar, doncs, que marxi per rebre un homenatge, ell afortunadament en aquest sentit el va rebre. Podríem sumar molts reconeixements més de la pròpia Federació Catalana de Natació, del propi món de l'esport en general, crec que són molts, i segurament és just que més enllà dels records, de posar en relleu el seu paper que va tenir des de la seva marxa, que en diferents actes que hem tingut ocasió de viure i de recordar, que ara mirem de cloure aquest cercle també amb aquesta, diguéssim, doncs, atribució d'aquests espais dels jardins de la plaça d'Octubre a la memòria del Joan Janés. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que és més que merescut, i ens permetrà a tots en aquell moment passejar per allà i recordar-nos encara molt més, com deia, d'en Joan Janés. Per tant, gràcies, família, per ser-hi aquí. Aquesta seria, jo ho deixaria en aquesta presentació. Obriríem el torn d'intervencions de la resta de grups. No sé si voleu fer de menys a més o de més... No, no. Senyora Marta Espona, endavant.
4: Doncs vinga, bona tarda a tothom, bona tarda a tota la família d'en Joan Janés. Per aquells que només vam conèixer el Joan Janés en una etapa determinada de la seva vida, i m'incloc, perquè només, però són aquests 30 anys darrers, repassar la seva biografia, que estava, doncs, adjuntada a l'expedient, realment provoca sorpresa i un treure's el barret, no?, perquè és aquesta complexitat que deia l'alcalde de la seva implicació amb la vila, però no només des de l'esport, sinó també des de tot l'àmbit cultural. Segurament persones amb aquesta estima i interès per la vila n'hi ha poques, i retre-li aquest homenatge amb un espai amb el seu nom és una forma d'agraïment per tot el que va aportar a Molins de Rei. Alhora, de retruc, el convertim també en patrimoni social nostre, i és una constatació que els veritables canvis sovint es fan realitat gràcies a les iniciatives particulars d'unes persones i sobretot de la tenacitat d'aquestes persones en el que creuen. I crec que en el cas del Joan això era, vaja, molt evident en tots els aspectes. Gràcies, doncs, Joan, per les teves aportacions més efímeres en forma d'exposicions i per les que encara avui dia són un benefici per tots nosaltres. I gràcies, família i amics, per la iniciativa.
1: Moltíssimes gràcies, Marta. Eva, endavant.
5: Sí, Eva López. Bueno, benvinguts. Bueno, a mi em fa especialment il·lusió poder fer aquesta intervenció com a regidora, més que res perquè, bueno, el Joan Janés era el meu tiet, pels que no ho sabíeu. El cognom ja diu una mica, no? I el fet és que entre la diferència que tenia amb el meu pare, que era de 18 anys, més que el tiet també feia una mica com d'avi. Bueno, em disculpareu perquè m'emociono i... bueno, quan va saber que em presentava unes llistes electorals i que a més sortia com a regidora, li va fer molta il·lusió i de fet va començar a explicar-me quan ell era regidor, què feia, què deixava de fer, què faria jo. Bueno, era una conversa recurrent ja les últimes setmanes també d'estar amb ell. Bueno, podríem estar parlant molta estona del seu currículum. Ja una mica el senyor alcalde també ha fet quatre detalls. Perdoneu, eh? A més és que m'ho havia escrit, però em sap greu. Bueno, entre d'altres, com ja ben han dit, és soci fundador d'algunes de les associacions de les que gaudim de la vila, com la UEC, Unió Excursionista de Catalunya, actualment SEM, el Club de Natació de Molins, i membre i soci d'altres entitats i associacions de la vila, que no les enumeraré perquè segur que em deixaria alguna i em sabria greu i m'hauria de disculpar amb els referents d'aquestes entitats. El fet és que la seva energia, la seva presència, amb la seva determinació per innovar i que tot l'esport i la cultura associativa del poble pogués arribar a tothom i tothom en gaudís, es transformava en projectes dels que encara avui en gaudim i que no deixen de créixer, com la modernització amb els anys de la piscina, la instauració de la cursa popular, i durant la seva etapa de regidor, com ja han comentat, va impulsar que hi haguessin cursos de natació gratuïts per nens i nenes d'entre 6 i 7 anys, entre d'altres coses. Poques portes li van quedar per picar, com deia ahir. Crec que ja ho he dit, innovador pel seu temps, implicat i entregat a Molins de Rei, de qui fou molinec de l'any del 2002 i també nomenat fill predilecte del 2009. Però la seva naturalesa el portaria també a experimentar i gaudir de l'art de la fotografia, entre d'altres. Un tastet del que hem pogut gaudir en alguna que altra exposició. Alguna d'elles efímeres i combinades amb la música i la poesia que a ell tant li agradaven. Des del moment que em van tenir coneixement de la petició per crear l'espai d'homenatge a la seva persona i els jardins de la plaça de l'1 d'octubre, de la que tots els, penso que tots els grups polítics vam estar d'acord, hem estat pendents fins que ha sigut una realitat i surt en el punt del ple d'aquest mes. I només haig de dir que tenim la sort de viure en un municipi ric en cultura, en esport, associacions molt presents i actives que avancen i s'adapten als temps, però no hem de deixar enrere mai el record i els coneixements dels que ja no hi són, però van fer que hi fóssim. Amb aquest espai de record i homenatge enriquim encara més aquesta memòria que no hem de deixar en l'oblit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Eva. Senyor Lucas Ferro, endavant.
6: La veritat és que m'ho ha posat difícil, l'Eva, perquè és difícil, no?, superar una intervenció com la teva i a més, plena d'estima personal i institucional, evidentment. Jo seré molt breu. Jo crec que hi ha gent que no sap viure sense compromís. I la que més acabem recordant i estimant tots i totes. Hi ha gent que fa de la seva vida la vida amb els demés i participar, doncs, de la vida política, de la vida associativa, esportiva, cultural. I crec que avui una mica no retornem, però sí reconeixem aquesta estima i aquesta contribució i aquesta forma de viure i de fer poble que va tenir amb Molins de Rei i que avui es viu i present en moltes entitats, en moltes associacions que van néixer de la seva mà, en aquest ajuntament, evidentment, que és hereu també del seu compromís, i res més que sumar-nos a aquest reconeixement i agrair-vos que avui esteu aquí omplint aquesta sala de plens d'aquesta estima i aquest reconeixement compartit que li tenim. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, és un punt que hem de votar, eh? Jo abans deixeu-me agrair les paraules de tothom, evidentment, i només compartir una darrera qüestió. Amb la família també mirem de posar-nos d'acord per el més aviat possible donar compliment a aquest espai, eh? No ho deixarem, no, que no passi com en altres llocs que evidentment han necessitat o necessiten d'una reforma de l'espai. Per tant, encara el que ha aprovat el ple no ho hem portat a executar, però en aquest cas l'espai el tenim, el que cal és posar una placa, en nom i que, del Joan Genés, i que recordi el que estem aprovant ara, eh? I per tant mirarem de fer-ho el més aviat possible. Per tant, ens posarem en contacte amb la data, perquè si pogués ser finals de setembre, millor que finals d'octubre, perquè ens entenguem. I per tant, amb aquest objectiu, doncs portem a terme aquesta aprovació. Si els hi sembla, passem a votació i després sabeu que teniu dret, evidentment, a parlar si desitgeu algun de vosaltres. Vots en contra d'aquesta proposta? No n'hi ha cap? Abstencions? No hi ha cap? Doncs vots a favor de tots els grups de plens. Per tant, s'aprovaria per unanimitat, posar aquest nom, crear aquest espai d'homenatge a en Joan Genés als jardins de la plaça d'Octubre. Que vingui en el seu record. I si tenim el micro, sisplau, li acostem. No per nosaltres, és per qui ens escolta. Des de que, penseu que el ple es retransmet també. No era per posar-te més pressió,
7: Bé, de part de la família volíem donar moltes gràcies a la persona que sempre ens fa les coses, i també moltes gràcies a tots vosaltres, perquè la veritat és que ens fa molta il·lusió que hi hagi un espai en nom del nostre pare, marit, avi, i només això, moltes gràcies, i que quan posem la placa i tot, intentarem ser-hi tots, i de debò ens fa molta il·lusió. Gràcies a tots.
1: A vosaltres. Perdó.
8: Us vull donar les gràcies a tots, perquè avui el Joan estaria molt content, perquè a ell li agradava que les coneguessin les coses. Vés aquí, que moltes gràcies.
1: Sí que els hi proposo fer dos minutets de recés, perquè ells se n'abandonen, per fer-ho amb calma. Ens acomiadem un momentet i ja reprenem el ple, si els hi sembla.
0: Bé, doncs estem en directe a Ràdio Molins de Rei. Ens queden 7 minuts per arribar a 6:45 i us estem oferint la retransmissió del ple ordinari del mes de juliol. Ara hi ha hagut aquest punt que s'ha avançat, és el punt 8, com bé heu pogut escoltar, crear un espai d'homenatge a en Joan Genés i Cogul als jardins, concretament de la plaça de l'1 d'octubre. Després continuarà, per cert, ara que es parlava de la piscina, hi ha diversos punts relacionats precisament amb la piscina. Un d'ells és aprovar l'equilibri econòmic definitiu de l'exercici 2025 de la concessió al Club Natació per l'ús i l'aprofitament de la piscina. I després n'hi ha un interessant també en aquesta línia, que és aprovar l'ampliació del termini de la concessió al Club Natació per l'ús i aprofitament de la piscina. En principi, segons explica les línies de la convocatòria del ple, seria fins al 31 de març del 2043 aquesta concessió. Bé, ara ho explicaran, evidentment. En principi no hi ha mocions, veurem si hi ha alguna qüestió sobrevinguda, però no hi ha mocions. I com dèiem, és un ple que té 16 punts a l'ordre del dia. Ara, en principi, tocaria de nou recuperar, en aquest cas, el punt 5, que és aprovar el compte general de l'exercici 2025. També es parlarà de més aspectes econòmics. I després doncs, ja vindrà tot el que seria l'aspecte de la piscina. I a més també aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei per la continuïtat de la càtedra adscrita a la UB d'Estudis del Renaixement de Molins de Rei. També s'ha d'aprovar les bases reguladores específiques per la concessió d'ajuts complementaris de menjador escolar de l'Ajuntament de Molins de Rei. Després venen els punts de la piscina i, en principi, si hi ha alguna qüestió sobrevinguda, hi ha els precs i preguntes. Us estem oferint, doncs, aquesta retransmissió a l'Eli Arjona a les vies de so, un servidor, l'Oriol Romeu, i amb la connexió, evidentment, amb la sala de plens de l'Ajuntament, per oferir-vos, doncs, aquesta programació especial. Hem tallat la repetició del Ferran Cardona, del Vint a la Festa. Heu escoltat la primera hora. S'ha acomiadat, ha dit, fins aquí 5 minuts. No, perquè estem fent la retransmissió. No sabem quina durada tindrà aquest ple, però, en tot cas, quan acabi, evidentment, seguirem amb la programació d'estiu que vam començar, doncs, el passat dilluns, i que ens trobem encara el quart dia, doncs, de programació, que ja sabeu, doncs, que repetim el programa del matí ara a la tarda, i després ja la resta de programes musicals. Sabeu que, si tot va bé, potser a les 8 ja podreu escoltar el Generació Chic, que recuperem de dilluns a diumenge totes les setmanes d'estiu. Recordeu que també tenim un altre programa que ens ha acompanyat durant la temporada, que és la Fermina Recium, quan comença la nit. També la podeu escoltar de dilluns a divendres. I després la producció del company Albert Pérez i Puig amb el Bona Nit amb orquestra, i la resta de programes que anem combinant també, com l'Estem de Broma i els altres programes. Per cert, que el cap de setmana, doncs, tindrem també la col·laboració amb el Cristian Vela de nou, amb un programa que ha preparat, 6 programes concretament, la Playlist de les Nacions. Farem radioteatre i farem moltes coses més. Bé, sembla que està a punt de reprendre el ple. Doncs escoltem l'alcalde Xavi Pat de nou.
1: Regidors, regidores, reprenem el ple. Reprenem el ple. Reprenem el ple. Passem als aspectes dictaminats per les comissions informatives. Ara ja seguint l'ordre dictaminat per les juntes de portaveus. En primer lloc, la Comissió Especial de Comptes, amb el punt 5è de l'ordre del dia, que s'aprova el compte general de l'exercici de l'any 2025. I fa l'explicació aquest punt el regidor de Finances, senyor Miguel Zaragoza. Endavant.
3: Gràcies, alcalde. El compte general el vam aprovar a la Comissió Especial de Comptes el 20 de maig. En primera instància el vam aprovar per unanimitat de tots els grups. Hem fet tot el procés d'exposició pública, no hi ha hagut cap al·legació, i que el faríem avui és l'aprovació definitiva del compte general per transmetre tota la documentació a la Sindicatura de Comptes.
1: Obrim el torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha, l'hem de votar, això sí, no? Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No hi ha cap, doncs s'aprovaria per unanimitat. I ara passem a la comissió informativa. De fet, reprenem la comissió informativa de l'àrea de serveis centrals i economia i de l'àrea d'alcaldia, amb el punt 6è de l'ordre del dia, que s'ha acceptat la proposta de concessió d'un crèdit a Caixa de la Diputació de Barcelona, i també, lògicament, que no sé si fem l'explicació conjunta del 6 i el 7, si els hi sembla, no hi hauria problema. Seria el 6 i el 7 aprovar el conveni minuta i acceptar la subvenció del programa crèdit local, el PCL, de l'any 2026, que, com saben, està relacionat. Per tant, senyor Miguel Zaragoza, endavant.
3: Bé, més o menys l'alcalde ho ha explicat. De fet, és l'aprovació del crèdit ja la vam fer. El que vam fer en tot aquest procés i el que proposem avui, com sabeu, nosaltres tenim tota una part, que és el crèdit de 2.718.000 euros que hem demanat i que vam aprovar a través que comentàvem del pla local de crèdit. I el que fem amb l'ajut de Caixa és un ajut que dona la Diputació de Barcelona, que és com un préstec a zero interès, que són aquests 200.000 euros del punt 6è, val? I el que faríem és acceptar aquesta proposta de crèdit, que, insisteixo, és a crèdit a interès zero. I el punt 7 seria els interessos que ens dona com ajut al programa que hem comentat, del programa de crèdit local. Nosaltres ens subscrivim a aquest programa a través del Banc de Sabadell, que és el que va guanyar a la Diputació de Barcelona la generació d'aquests crèdits, i la Diputació de Barcelona els que ens fa subvencionar en 138 euros préstec que vam demanar en el seu moment.
1: Moltes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyor... Sí, no,
9: Sí, senyor Ramon Sánchez, endavant.
10: Gràcies, molt bona tarda a tothom. Jo crec que són d'aquests dos punts que són d'obligat compliment. Vull dir, al final, que et donin un crèdit a interès zero, crec que seria per denunciar l'Ajuntament si no l'acceptés, i per tant, és d'aquests punts que em se sent bueno, content de que es pugui portar i que, per tant, puguem disposar d'aquests diners per fer intervencions al municipi que sempre són necessàries benvingudes. No? I, evidentment, l'altre que és el fet d'haver-nos acollit al programa de crèdit local per tal de poder tenir uns millors acords financers a l'hora de convertir les inversions del municipi. No? Sempre això és el que històricament sempre s'ha anat fent en aquest municipi, acollir-nos a aquest acord de la Diputació que ens permet doncs, tenir unes millors condicions bancàries que no pas si anem al banc, a la banca tradicional. No? I per tant, dos punts que evidentment des d'Ara Molins votarem a favor.
9: Moltíssimes gràcies. No hi ha més intervencions, no sé si vol tancar, no? Passaríem, no? La votació directa. Això sí, votació per separat. Votaríem el punt 6è, vots en contra. No hi ha cap abstencions. No hi ha cap, s'aprovaria per unanimitat. I passaríem al punt 7è, vots en contra. No hi ha cap abstencions. No hi ha cap, per tant s'aprovaria per unanimitat. Recordo que el punt 8è ja s'ha fet i també s'ha aprovat per unanimitat. I ara passaríem al punt 9è de l'ordre del dia, que és modificar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament amb la creació del lloc de treball 221003 d'inspector, inspectora de la Guàrdia Urbana i de la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament. I fer l'explicació d'aquest punt, en aquest cas com a en concepte de regidor de recursos humans, el senyor Miguel Carol. Endavant.
3: Sí, gràcies, alcalde. Bé, com ja vam explicar a la comissió informativa, aquesta és una aposta estratègica interna al nostre govern sota la idea de que el nostre actual cap de la Guàrdia Urbana pues, està entrant en la seva fase final del dret lògic a jubilar-se. Heu rigut abans de que acabi, està molt bé. I el que nosaltres, i com hem explicat diverses vegades, considerem que és un lloc estratègic dins de la plantilla de l'Ajuntament de Molins de Rei. El cos de la Guàrdia Urbana és el grup de personal més important que té l'Ajuntament, i té el seu, és un cos jerarquitzat i que té unes complexitats en la gestió del personal, en la gestió del dia a dia i en la gestió de la seguretat i les ordenances que comporten, considerem que comporta un aprenentatge a més ja recorregut. I per això la idea de crear aquesta plaça, perquè la persona que pugui accedir a aquest lloc de treball agafi el rodatge del cos de la Guàrdia Urbana en paral·lel a aquest procés d'aprenentatge, i també pues, generar una dinàmica, com hem parlat també en alguns moments, del canvi de la ubicació de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana, que considerem que amb els reptes de modernització no només del cos sinó de la mateixa comissaria és un bon moment perquè iniciem amb aquest procés. O sigui, és el que crearem, és aquest lloc de treball que evidentment una vegada aprovat farem tot el procés de selecció que toqui, val? Per els motius que he comentat abans.
9: Moltíssimes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyor Ramon Sánchez, endavant.
10: Moltes gràcies. Jo crec que aquest Ajuntament, des de ja fa alguns anys, ha pres una bona dinàmica, que és la de preveure els relleus de les persones que estan acabant arribant al seu final de la seva trajectòria professional. I per tant, aquesta és una molt bona notícia que puguem tenir, doncs, aquesta plaça, que puguem crear aquesta plaça per tal d'anar prenent el relleu d'un lloc estratègic i d'un dels llocs, jo crec, més importants que té el comandament, no només de la Guàrdia Urbana, sinó diria que de tota la plantilla de l'Ajuntament. No? Per tant, tenir la capacitat de poder fer un relleu de forma serena, un relleu de forma tranquil·la, un relleu que enfoqui bé el que ha de ser una paraula que has utilitzat, Miquel, que m'agrada molt, que ha de ser aquesta modernització de la Guàrdia Urbana. No? Crec que és un paper important i que haurà de tenir aquesta nova persona que prengui una miqueta el relleu amb un dinamisme diferent, entenc, a l'hora de poder portar la Guàrdia Urbana cap a nous reptes i cap a noves dinàmiques amb un espai amb el que ara ubicarem el que és l'actual García Nieto, per tal de tenir unes instal·lacions que s'allunyen molt del que tenim i, per tant, que dona un grau també diferent de modernització que possiblement amb sales diferents i amb sales noves ens permetrà orientar la solidaritat del municipi d'una manera absolutament diferent. Per tant, crec que és una molt bona notícia que anem preveient aquests relleus de les persones que realment estan arribant al final de la seva trajectòria professional.

0: Sí, bé, jo totalment d'acord. Jo crec que nosaltres els darrers anys hem fet un procés i un treball important de reflexió interna també de la gestió dels recursos humans, treballant-lo d'una manera global, però també d'una manera concreta, perquè és veritat que veníem d'on veníem. I els darrers anys hem anat concretant mesures que hem anat aprovant conjuntament amb la resta de forces i grups municipals, i hem anat donant compte cada pràcticament 2-3 mesos de l'evolució de totes les mesures que nosaltres hem pres en matèria de recursos humans, perquè ja ho vam dir, consideràvem que aquest era un debat que havia de sortir i no havia de ser un tema de discussió pública com havia arribat a ser en alguns debats inclús d'eleccions, no? I jo crec que això ho hem aconseguit. No estem fora de que torni a passar, perquè evidentment els conflictes de la gestió dels recursos humans sempre són recurrents. Podem veure en altres ajuntaments situacions delicades, i més en cossos com la Guàrdia Urbana, que acostumen, o les policies locals, que acostumen a ser, bueno, pues d'espai de debat, no? I que hem pogut veure aquest estiu pues molts llocs que es generen una conflictivitat extrema. I en aquest sentit jo crec que nosaltres hem fet un esforç important. De la resta d'encàrrecs, que no és només exclusivitat de l'inspector, en aquest cas d'un tema també de les càmeres i de la mobilitat, i hem donat alguna explicació a les comissions informatives, però hem de dir que jo l'altre dia estava a Hospitalet, que té un sistema de control d'accessos, càmeres i demés, i si un va a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet, que és un lloc absolutament peatonal, per evitar que passin els cotxes ni amb tanques. És ideal? No. Però pues posen unes tanques, les posen allà per evitar. Vol dir, és greu que tinguem tanques? No, a mi no m'agraden tampoc, però hem de posar les mesures de seguretat adients, i això és un tema més tecnològic que no d'un dispositiu del camp de la Guàrdia Urbana, tot i que la responsabilitat no és en aquest cas així, sinó de veure com tècnicament i políticament ho podem resoldre.
1: Moltes gràcies. Entenc que passem a votació. Vots en contra d'aquesta proposta? No n'hi ha cap. Abstencions? Doncs no hi ha cap, s'aprovaria per unanimitat. I ara passem i canviem d'informativa, passem a la segona informativa que ha donat punts a dictaminar en el ple, que és la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones. En primer lloc, el punt de C de l'ordre del dia, que s'aprova el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei per la continuïtat de la càtedra escrita a la Universitat de Barcelona d'Estudis del Renaixement de Molins de Rei. I fa l'explicació la regidora de Cultura, la senyora Ainhoa García. Endavant.
2: Bona tarda a tots i totes. Bueno, aquest és un punt que una mica amb el títol ja ho diu tot. L'any 2023 es va crear aquesta càtedra de la UB d'Estudis del Renaixement de Molins de Rei, que té com a objectiu realitzar activitats de formació, recerca, de divulgació i transferència del coneixement cultural i social vinculades amb l'objecte a aquesta càtedra, i amb dues parts, tant la UB com nosaltres, creiem convenient signar un nou conveni per donar continuïtat a aquesta càtedra.
1: Moltes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyor Ricard Vinyets, endavant.
3: Bona tarda a tothom. Com bé ha dit la regidora, avui ens presenten la continuïtat del conveni entre la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament d'aquesta vila pel que fa a la continuïtat de la càtedra d'Estudis del Renaixement. I com bé saben, en el seu dia Esquerra Republicana ja ens vam mostrar contraris a aquesta instauració d'aquesta càtedra, i evidentment seguim amb aquesta postura. Si entrem una miqueta a analitzar el que s'ha fet en aquest temps, sí que és veritat que s'han fet tot un seguit d'activitats. També és veritat que per la pròpia naturalesa d'una càtedra, al final evidentment són adreçades a un públic eminentment erudit, però bueno, també s'han fet actes de tota manera. Però el que sí que voldríem destacar és que trobem que a vegades no hi ha un suficient control d'aquesta promoció o d'un seguiment de l'activitat que fa la càtedra. En aquest sentit, en altres aspectes tenim comissions que fan com un seguiment, una avaluació, sense, per exemple, amb la ràdio o amb altres elements. Creiem que seria interessant també, si renovarem aquest conveni, doncs, d'aplicar alguna mena de comissió també per tenir aquest seguiment i una miqueta el rendir comptes del que fa la càtedra. Per altra banda, el que sí que hem vist en tot aquest període que ha funcionat és que la càtedra està fent una feina de promocionar el que seria el Renaixement aquí a la vila, que alhora també és una tasca que hauria de desenvolupar.

0: pel Museu del Renaixement. Per tant, veiem que, en certa manera, es doblen com mesures i també costa veure on està, a vegades, amb una simbiosi massa, que és difícil de veure on comença la tasca d'un i on comença la tasca de l'altre, i a vegades també doncs, creiem que, evidentment, aquesta tasca de la promoció del Renaixement és més natural al Museu del Renaixement, que al final és una institució local, que no a una càtedra que ve de la Universitat de Barcelona. Seguint amb l'anàlisi del que creiem d'aquesta trajectòria que tenim amb la càtedra, també creiem que és important, o creiem que s'ha de fer una petita reflexió també de sobre el que és el període del Renaixement pròpiament a Molins de Rei. Al final és un període evidentment ric, és un període que històricament és important de la història de Molins de Rei, però com també a Molins de Rei ha tingut altres períodes tan important o més importants, i al final el vestigi que tenim d'aquest període pròpiament va vinculat a una família més que a la pròpia vila. Al final el que s'ha basat sempre és en la família Requesens més que en el que seria la vila en si. Llavors, relacionat amb això, el que també hem vist és que la tasca que ha fet moltes vegades aquesta càtedra del Renaixement s'ha enfocat molt cap a vegades cap al que seria el període històric del Renaixement, que evidentment està molt bé, però deixant molt de banda a vegades el que seria l'àmbit més local. Per sense anar més lluny, dintre d'aquesta càtedra es premia uns treballs finals de carrera i hem vist que sempre la temàtica mai ha estat relacionada, per exemple, ni amb els propis requesens ni amb la vila de Molins de Rei. Sempre han estat, un any va ser, si no m'equivoco, sobre Mallorca, un altre any sobre les noies orfes que s'emparentaven amb noblesa, no? Per tant, al final veiem que l'aplicació de pràctica sobre Molins de Rei, doncs aquesta càtedra a vegades ha deixat una miqueta que desitjar, i creiem que precisament un organisme com aquest que pugui fer un control o un seguiment o allò ajudaria a poder aterrar la càtedra del Renaixement a Molins de Rei. Però més enllà d'aquesta avaluació del que hem vist que han estat la càtedra aquests anys, el perquè realment el vot del nostre grup és en contra, bàsicament és per dos motius. Primer, perquè creiem que la cultura a Molins de Rei encara li queda camp per recórrer per estar endreçada del tot, i segon, perquè creiem que la cultura a Molins de Rei econòmicament encara necessita més recursos. Per tant, creiem que primer caldria endreçar la cultura nostra, primer caldria dotar del tot econòmicament el que seria la nostra cultura, i llavors sí que podem plantejar-nos altres alçades de vol com seria la càtedra. Si em permeten, doncs, jo els faria un símil, no? Al final, hem comprat un Ferrari amb benzina, però el nostre utilitari del dia a dia el tenim amb rodes desgastades i probablement no li passem totes les revisions. Per tant, el que creiem és que primer hauríem de ficar rodes bones al que fem servir cada dia, passar les revisions, i llavors ja ens podem plantejar tindre un Ferrari pels caps de setmana.
1: Moltes gràcies, senyor Joan Albert Fabra, endavant.
2: Moltes gràcies, alcalde, bona tarda a tothom i a tots els assistents del ple. Bé, nosaltres des d'Ara Molins valorem positivament l'activitat que es desenvolupa en el marc del Museu del Renaixement, i en concret amb la col·laboració que es fa amb la Universitat de Barcelona. He tingut l'oportunitat de participar en algunes de les activitats, i la veritat és que és un luxe per Molins de Rei doncs tenir esdeveniments amb aquesta projecció i aquesta actualitat acadèmica. Jo crec que això dona un prestigi a aquesta vila i a aquest museu que és de valorar, i evidentment el marc que s'estableix amb aquesta col·laboració amb la Universitat de Barcelona doncs podria donar més de sí, pues que no, vull dir, sempre es poden millorar les coses, però la realitat és que aquest ajuntament hagi pogut establir una relació estable amb aquesta institució acadèmica per un àmbit i per una qüestió molt desconeguda i que forma una part molt important de la història d'aquest municipi, doncs és positiu. És una feina que dona molt joc i dona molt de sí, i durant els propers anys segur que ens dona oportunitat a desenvolupar moltes més activitats, i en aquest sentit doncs el nostre grup hi votarà favorablement, però sí que si fos possible doncs en el marc de les comissions informatives en aquest cas de l'àrea de serveis a les persones, sí que agrairíem que aquestes memòries justificatives de l'activitat anual doncs ens fessin també arribar i se'ns pogués explicar un cop a l'any quina valoració es fa i cap on va aquesta col·laboració, que com diem el que fa és establir un marc però donar marge que es puguin anar fent diferents activitats i així també poder participar una mica en l'orientació que pren aquests treballs. I també un altre punt que és molt, molt tècnic, però bueno, no podem deixar de dir-ho, és una tonteria i no afecta en res, però hi ha una petita incoherència en el termini del conveni i la memòria justificativa, perquè el conveni diu que és prorrogable fins a 4 anys, són 3 anys, però prorrogable un any més, i la memòria justificativa diu que són 3 anys com a màxim, no? Sense, vull dir, prorrogable diu fins a 3 anys. Bueno, és una cosa que no invalida el conjunt de l'expedient, però simplement que ho hem vist. I ja està, gràcies.
1: Doncs jo mateix faré aquesta resposta. Primer de tot agraint el to i el comentari, i que en aquest cas, senyor Joan Albert Fabra, vostè que ha explicat el posicionament del seu grup, doncs vegin amb bons ulls, evidentment, el que és aquesta càtedra. Per contra, senyor Vinyets, i pel que representa vostè i el seu grup, crec que poques vegades podia estar tan en desacord amb el que ha dit. No només que se podria arribar a entendre quan això ho van plantejar fa 3 anys, sinó després de veure els resultats de 3 anys després d'aquesta càtedra, que continuïn amb aquest posicionament en els termes que ha expressat avui. I agafant el darrer fil que ha fet, de debò es pensa que la cultura de Molins és un 600? És el que ha dit, eh? És el que ha dit. Doncs miri, poques vegades segurament havia estat tan en desacord amb l'opinió reflectida per la majoria de molinencs i molinenques, que una de les coses que més valora de Molins de Rei és la seva activitat cultural. I no ho diu aquest govern, ho diu la ciutadania. Per tant, jo crec que ni 600 ni Ferrari. Utilitari, el símil ha quedat molt clar. Perquè no és ni Ferrari, ni utilitari, ni 600, ni cotxe que ha d'anar al desguàs. Perquè, a més, és que no és compatible una cosa amb l'altra. I ho hem demostrat aquest any, a proposta seva, en el pressupost d'aquest any, hem incrementat substancialment la subvenció en les entitats culturals i esportives. I això no impossibilita que continuem reeditant la càtedra d'Estudis del Renaixement. És que aquest posicionament de fins que no tinguem la cultura endreçada, però què vol dir una cultura endreçada? Què vol dir una cultura endreçada? Que sapiguem el calendari cultural a l'1 de gener fins al 31 de desembre, cosa que entre altres coses vostè sap que depèn de les entitats, no de l'Ajuntament? Crec, insisteixo, que poques vegades en aquest sentit podia estar tan desencertat, eh? Però si traiem aquest aspecte en el que vostè contínuament vol confrontar cultura, patrimoni, equipament i cultura popular, anem al fons de la qüestió també, que planteja i sobre el qual tampoc hem aconseguit que hagin modificat el seu posicionament. Un any i mig més tard de la posada en marxa del Museu del Renaixement, qui li parla ja ha tingut ocasió d'explicar aquest projecte en moltes ocasions. I li ben asseguro que tothom que ens visita o tothom que anem a visitar i li expliquem el projecte, un dels aspectes que més ben valora és la recuperació de l'edifici històric més antic del municipi, que ens ha dinamitzat una part important d'activitat en el nucli urbà del poble, que al damunt ha posat de relleu i ha ofert la possibilitat de visió d'una sèrie d'obres que fins ara estaven en reserves de museus que no podien exhibir-les, i alhora que aquest projecte ja ha estat capaç de sorgir i de néixer amb una càtedra d'una institució més que centenària com la Universitat de Barcelona, que com tota càtedra és oberta. Les càtedres mai són un aspecte tancat que s'ha de fer això o l'altre. Precisament quan vas assignar la càtedra amb el rector de la Universitat de Barcelona, diuen, signem un vehicle, continuen el símil, que és tan flexible com vostè vulgui. Vostè el pot fer servir per facilitar i promoure el coneixement
3: de l'Arxiu Requesens, que està dipositat a l'Arxiu Nacional de Catalunya gràcies a la incorporació d'un becari, vostè pot commemorar aquelles dates històriques que, escolti, clar que hi ha molts moments, però cap municipi havia fet un museu del Renaixement i que situen a Molins de Rei en una centralitat en aquella època, que és com la commemoració de les festes de Sant Andreu, que, ens s'agradi o no, en aquell moment hi havia un acord reial a Molins de Rei allotjada no pels molinencs i molinenques, sinó per la família Requesens, i sabent que, a més, el desenvolupament del centre del poble es deu també a l'existència del Palau del Requesens, de la família Requesens, entre el que és el Palau i la plaça de la Creu. I ens permet fer tantes coses com sigui. Commemoració, coneixement, cultura. I això no és menor que, a més, en aquests 4 anys, des que tenim, 3 anys, des que tenim aquesta càtedra, també hem incrementat l'activitat cultural del poble. No és menor que enguany hem estat capaços de promoure per primera vegada un dels aspectes que quedava vacant, podríem dir, de l'oferta cultural del poble, com és un cicle de concerts de clàssica, precisament a la Sala Gòtica. Del Palau Requesens. Tot això hem estat capaços de fer. No anem al discurs fàcil, si em permet vostè, de l'exclusió. Parlem de la inclusió. Hem estat capaços d'incrementar l'activitat cultural del poble, de fomentar i suportar encara més la cultura popular del poble i alhora de mantenir una càtedra d'estudis del Renaixement que forma part d'un projecte integral. A nosaltres ens agradaria que repensessin el seu vot. No passa res si voten en contra, no seria la primera vegada. Però crec que en aquest sentit, que l'experiència ja no és una mostra cega de confiança, com podrien dir i al·legar que demanàvem el 2022, sinó que amb la trajectòria del que hem fet els darrers 3 anys, creiem que bé valdria una reconsideració del seu vot i no quedar-se com el grup que es queda en contra d'aquesta càtedra d'estudis del Renaixement. I si ara volen parlar, evidentment, endavant, senyor Vinyets.
0: Moltes gràcies per la seva intervenció. No, ja li avanço que el sentit del vot el mantindrem tal com estava previst. He anat prenent diferents notes del que vostè ha dit, perquè ha fet una explicació força llarga. Sí, podem estar d'acord que ara no treballem, o sigui, estem avaluant respecte al que ja s'ha fet, a la trajectòria que s'ha fet en aquests anys de la càtedra del Renaixement. En la meva explicació, jo ja he dit que fan activitats i que no es fem una avaluació negativa. Ha estat una comparativa del que si creiem que ara mateix ens podem permetre això o no. Evidentment que la feina es fa i probablement es fa molt bé, però el que repeteixo és, considerem que la cultura de Molins no està prou endreçada i considerem que també econòmicament hi ha molts jocs que no s'arriba al que necessita la cultura d'aquí Molins. Sobre l'activitat cultural de Molins de Rei, pues sí, la conec força bé i també pues això, també conec molt bé el que són les problemàtiques i on jocs on l'Ajuntament, pues, o per manca de recursos o de voluntat, tampoc està arribant. Vull dir, que la cultura de Molins de Rei està perfecta, crec que no seria la resposta. Que evidentment té un teixit de les associacions, té un teixit molt fort que el fa tirar endavant, sí, que l'Ajuntament el recolza, també, però que estem en la situació òptima, no. Vull dir que, si vol, puc dir algun exemple, i si vol, sí, perfecte. Si vol, anem a veure com està el Patí Gran Ametller i com tenim coses de les entitats que s'estan fent malbé a l'intempèrie, inversions que s'han fet, perquè no tenim un espai on poder-les guardar, doncs poder una nau la podríem llogar amb aquests diners que dediquem a tindre un Ferrari. Sobre si és un 600 o no, jo considero que no, que tenim un bon cotxe a la cultura de Molins de Rei, però que, evidentment, se l'ha de cuidar i se l'ha de mimar. Per tant, doncs sí, ens mantenim ferms en aquesta postura i em sembla molt bé que no comparteixi aquest punt de vista, però creiem que, ja li dic, no critiquem la feina que s'ha fet des de la càtedra. No critiquem que, evidentment, com culturalment això ens enriqueix i és enriquidor, però valorem si realment ens ho podem permetre o ho volem tindre. I la resposta, en aquest cas, des d'Esquerra, des del primer dia fins ara, ha estat que no, però no hi ha cap problema. Vull dir, la grandesa de la diversitat dels partits polítics és això, que tenim diferents punts de vista i diferents prioritats i maneres d'afrontar les coses. Per tant, en aquest sentit, pues, si cal, pues sí, serem el partit que ens mantindrem al marge.
1: Una intervenció més?
3: Només queden clars els posicionaments i només abans de donar veu a la votació, jo no he dit en cap cas perfecte, perquè vostè confon perfecte amb òptima. És el mateix que acaba de dir ara vostè. Perquè aquesta qüestió de dir que les coses van bé no és triomfalisme, poden anar millor, clar que sí. Si el que parlem és endreçar dels espais és una cosa, si endrecem la cultura és una altra. És que siguem rigorosos també, no, siguem rigorosos amb les observacions. Perquè aquest mateix alcalde que li parla, en el que vostè diu que li sembla que vulgui dir que li nega, com a exemple ha posat un espai per preservar les inversions que aquest ajuntament ha fet en cultura popular, és el mateix que va promoure tota una nou desplegament, com vostè sap molt bé, del Carnaval a Molins de Rei, amb una inversió molt... Bueno, senyora Marta Espona, és una realitat això. Això és una realitat.
4: Estan barrejant ells.
3: Clar, això és una realitat. I per tant, en aquest sentit, sap que això va ser una inversió molt més important. De fet, amb la inversió només de Carnaval, sí, és que no és la meva intenció, però seguint el seu símil, tindríem per 10 anys de càtedra. Només amb la inversió de Carnaval. Imagini's si a més féssim la inversió d'altres entitats que aquest ajuntament ha sufragat, com la fàbrica dels Somnis o com tantes altres activitats. El que li parla no és d'aquest punt de vista. El que li parla no vol situar les qüestions, li torno a dir, en l'exclusió, sinó en la inclusió. És el que ha fomentat que tinguem Carnaval, com altra gent, com altra gent, però ha pres les decisions, sap vostè, que fomentin que hi hagi Carnaval, fàbrica els Somnis, amb la col·laboració i l'ajuda, no, escolti, es pot posar com vulgui, si no passa res, amb la col·laboració i l'ajuda i la iniciativa de les entitats, que no desmereixo en absolut, que elogio, però també, si en termes d'economia, que és on ho posa vostè, això ha sortit de les arques municipals. I això s'ha fet a... s'ha portat a terme a la vegada que s'ha estat capaç de tenir una càtedra durant 3 anys i serem capaços de tenir una càtedra durant 3 anys més. Per tant, jo el que convido, com a mínim, és, evidentment, li demanava un canvi de posicionament, era una mica retòric i era conscient que no una van a fer, però en qualsevol cas, que com a mínim no entrin en la discussió de l'exclusió entre cultura i cultura popular. Tot és compatible i crec que un bon equilibri municipal sobre la cultura ha de permetre el desenvolupament de la cultura popular, de les entitats, de la cultura a Molins de Rei i d'equipaments de primer nivell, com és aquest Museu del Renaixement, que va acompanyat, evidentment, d'aquesta Càtedra d'Estudis del Renaixement de Molins de Rei. Amb això passaríem a la votació, si us sembla. Vots en contra del grup municipal d'Esquerra Republicana. Abstencions? No hi ha cap, per tant, del vot a favor de la resta de grups municipals. I ara passem al punt 11 de l'ordre del dia, que és aprovar les bases reguladores específiques per la concessió d'ajuts complementaris del menjador escolar de l'Ajuntament de Molins de Rei. Senyora Ainhoa García, endavant.
5: Hola de nou, alcalde, i els que ens estan escoltant. Aquestes bases tenen com a finalitat garantir als infants de Molins de Rei un àpat equilibrat i diari, i es van aprovar el 2021, i després d'uns anys de gestionar aquests ajuts, doncs han calgut fer una petita revisió per tal de millorar i facilitar principalment la gestió. El que hem fet són petites modificacions en la documentació requerida, com deia, per fer més fàcil tant la sol·licitud com la gestió d'aquests ajuts.
3: Doncs moltes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyora Alba Cabral, endavant.
6: Bona tarda. Des d'Esquerra Republicana votarem a favor de l'aprovació d'aquestes bases reguladores de l'ajuts complementaris del menjador escolar, perquè entenem que les polítiques que garanteixen la igualtat d'oportunitats dels infants sempre trobaran el nostre suport. El menjador escolar és molt més que un servei. És un espai educatiu de convivència, de promoció d'hàbits saludables i també una eina que facilita la conciliació de moltes famílies. Però, sobretot, és una qüestió d'equitat. No podem permetre que la situació econòmica d'una família condicioni l'accés d'un infant a un servei tan essencial dins de la seva vida escolar. Valorem positivament que s'actualitzin aquestes bases per adaptar-les a la realitat actual. Les necessitats socials evolucionen, la normativa també, i eines que tenen les administracions han d'evolucionar en la mateixa direcció. També volem destacar un aspecte important d'aquesta actualització. El Consell Comarcal ha incrementat l'import de les beques de menjador que concedeix i això fa que l'aportació complementària de l'Ajuntament sigui inferior a la de l'any anterior. És important explicar-ho bé perquè no es pugui interpretar com una reducció del suport a les famílies. Al contrari, respon al fet que una altra administració assumeix una part més important del cost i això permet una millor distribució dels recursos públics. Ara bé, aquest fet no ens han de fer abaixar la guàrdia. Des d'Esquerra Republicana continuarem defensant que l'Ajuntament ha d'estar atent a l'evolució de les necessitats socials i disposat a reforçar aquests ajuts sempre que sigui necessari. Les administracions hem de treballar de manera coordinada, però també hem de garantir que cap infant de Molins del Rei quedi sense accedir al menjador escolar per motius econòmics. També volem reconèixer la feina dels professionals dels serveis municipals que fan possible que aquests ajuts arribin amb criteris d'equitat, transparència i rigor. Per tant, votarem favorablement aquesta proposta perquè entenem que va en bona direcció i al mateix temps animem el govern a continuar avaluant aquestes bases, escoltant les famílies i la comunitat educativa i mantenint les polítiques d'infància i d'igualtat d'oportunitats com una prioritat del municipi. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Alba. Senyora Rocío Segovia, endavant.
7: Hola, bona tarda a tothom. Bueno, compartim plenament l'objectiu d'aquestes bases, però considerem que alguns requisits i procediments poden acabar dificultant l'accés als ajuts de les famílies que més els necessiten. Garantir un àpat diari als infants ha de ser una prioritat que estigui per sobre de qualsevol obstacle burocràtic. El veritable èxit d'aquestes bases no serà el nombre d'expedients aprovats, sinó que cap infant de Molins de Rei es quedi sense menjador per manca de recursos. Aquest ha de ser el compromís compartit de tot el consistori. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies també. Doncs, senyora Ainhoa García, endavant.
5: Agrair els comentaris de les companyes i tranquil·litzar a la companya de la Molins, de la Rocío, perquè més enllà de que tots aquests ajuts, com tots els ajuts, tenen un tràmit, la coordinació amb les escoles i serveis socials és permanent. Per tant, si detectem que hi ha algú que no arriba per qualsevol cosa a fer aquest tràmit, aquestes comissions socials que es realitzen des de serveis socials i les escoles ens alerten de que hi ha algun infant que pot tenir algun problema, no només en temes de menjador, sinó a nivells d'extraescolars, a nivell de material. Per tant, agrair també la feina, com feia l'Alba, dels serveis tècnics municipals i de l'equip de serveis socials, perquè una de les coses que més ens preocupen és el benestar dels nostres infants i la coordinació que es fa des d'educació i també des de serveis socials en les diferents escoles per detectar qualsevol cosa de risc és permanent i, per tant, el que intentem és que els nostres infants de Molins de Rei doncs, estiguin el millor possible.
1: Moltes gràcies. Entenc que podem passar a votació. Vots en contra? No hi ha cap. Abstencions? No hi ha cap. Doncs s'aprovaria per unanimitat. I ara passem, entenc que va per separat, no?
8: Sí.
1: Són explicacions separades dels dos punts que tenen a veure amb la piscina municipal i el Club Natació Molins de Rei. En primer lloc, el punt 12, que s'aprova l'equilibri econòmic definitiu de l'exercici 2025 de la concessió del Club Natació Molins de Rei per l'ús i aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que són pròpies. I fa l'explicació aquest punt el regidor d'Esport, senyor Gerard Correa. Endavant.
9: Bé, bona tarda a tots i totes. Avui portem el punt aquest que més o menys portem cada any, no?, que és aprovar l'equilibri econòmic definitiu de l'exercici 2025. Diguem que en el punt doncs, ja tota la documentació informativa renta pel club natació. En el mateix d'on està l'auditoria del 2025, i el resultat és que la liquidació contractual de l'equilibri resultant és per un import de 1.910,01 euros, vale? I en el punt del ple s'exposa, doncs, diguem, el detall dels ingressos, les despeses, el dèficit d'abans de aportacions municipals. És veritat que es va fer una aportació extraordinària el 2025, bàsicament perquè va haver-hi el tancament de la piscina per la reparació del vas. En aquell moment, doncs, el president, el Jaume Mas, i ara el José Cuello, que ens acompanya aquí a la sala de plens, doncs, van fer una previsió de despeses bàsicament en manca d'ingressos per tancament de la piscina. Jo crec que felicitar el club per revertir totes les previsions inicials. Jo crec que han fet una moltíssima feina amb clubs de l'entorn, han facilitat als socis, doncs, els accessos a piscines també de pobles veïns, i per tant d'una manera, doncs, intentar garantir la pràctica de la natació i waterpolo en altres piscines de l'entorn. I per tant, diguem, el resultat final, tot i que evidentment no queda zero, sinó que amb l'aportació s'aixuga, doncs, i d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat final que avui aprovem en la sala de plens.
3: Doncs obrir el torn d'intervencions, no? Senyor Ramon Sánchez, endavant.
8: Moltes gràcies.
10: Benvinguts, actual president i president. Jo crec que ho ha estat durant molts anys, també el Jaume Mas, evidentment, que recentment, doncs, ha passat aquest testimoni amb el José, no?, que continuarà el llegat, no? Quins temps aquells en què un regidor venia aquí de la mà del Club Natació Molins de Rei, presentava els comptes i els regidors de l'oposició no se'ls creien. Quins temps aquells en els que ho fèiem tot amb absoluta transparència i els regidors de l'oposició no se'ls creien. I avui portem a aprovació uns números dels quals jo crec que s'ha de felicitar el Club Natació Molins de Rei per la feina feta, en el que, doncs, el grup de govern no han convidat el Club Natació Molins de Rei perquè vingui i ens expliqui com es feia en aquell moment els números. Perquè jo crec que era un exercici d'absoluta transparència i un exercici en el que, igual que ens creiem avui aquests, perquè són els que heu presentat vosaltres i l'Ajuntament ha tingut des de fa ja molts anys, concretament des de l'any 2011, una persona també que ha estat al costat vostre i que us ha guiat i que us ha acompanyat en aquest procés de transició i d'excel·lència en el qual està sotmès, jo crec, avui el Club Natació Molins de Rei i sobretot la piscina municipal, jo crec que és un dia assenyalat. En totes les inclemències, veure que la Covid va fer molt de mal i que quan s'havia de ser-hi hi vàrem ser, i alguns apostaven fins i tot pel tancament de la piscina, doncs és evident que avui porteu aquests números i que en el punt següent, que jo crec que encara té més rellevància, en podem parlar. Parlo, jo crec, molt bé d'una junta directiva que durant molts anys ha estat al servei i al capdavant del municipi o de la piscina per prestar un servei, jo crec, d'un nivell excel·lent a la vila de Molins de Rei. Perquè això és el que feu, prestar un municipi als molinencs i les molinenques. Per tant, jo crec que això és quelcom que s'ha d'agrair. Agrair el que heu fet, el que continueu fent ara també amb la figura del José i la seva joventa directiva, i per tant animar-vos a que aquest és el camí, que l'Ajuntament, jo crec que com ja marca el primer contracte l'any 92, sempre estarà al darrere per tal de garantir que aquelles inversions que s'hagin de dur a terme i aquell desequilibri que es pugui succeir per inclemències, doncs hi puguem ser-hi.
3: Moltes gràcies. Si n'hi ha cap intervenció, senyor... No, sí, ha de tancar aquest punt, senyor Corredera.
11: Molt bé. 3 anys dient el mateix. Bueno, gràcies. Res més, agrair, diguem, tota la feina que feu, evidentment agrair tot l'esforç que feu de transparència. Jo crec que a diferència potser d'altres anys on els regidors de l'oposició havíem de demanar-ho, on se'ns presentava un PowerPoint, nosaltres ja presentem l'informe d'auditoria complet, tota la documentació que toca en el moment que s'exposa el punt en el ple. Val? Així que felicitats per la feina feta. Gràcies.
3: Gràcies, doncs passaríem a la votació, si els sembla. Vots en contra? No hi ha cap. Abstencions? No hi ha cap. Doncs s'aprovaria per unanimitat l'equilibri econòmic financer del Club Natació Molins de Rei. I ara sí que passem al punt 13 de l'ordre del dia, que és aprovar l'ampliació del termini de la concessió al Club Natació Molins de Rei per l'ús i aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que li són pròpies. I fa l'explicació el mateix regidor d'Esports, senyor Gerard Correa. Endavant.
9: Bé, més enllà dels punts que surten en el punt a dictaminar, a mi el que m'agradaria, diguem, és explicar una mica aquest punt, que al final és una mica el primer pas pel qual comencem un objectiu primordial, que entenc que tota la ciutadania hi estarà d'acord i que els regidors d'aquesta sala plens també, que és l'interès públic per millorar, arranjar, modernitzar i adaptar un equipament esportiu municipal, on 2.500-3.000 persones en fan ús d'una manera habitual durant tot l'any. I és veritat que aquest punt és un punt que es porta molt de temps treballant-hi, com acabàvem dient, no?, amb l'anterior president, amb el Jaume Mas, i ara amb l'actual president, el José Cuello, que recordo que ja que pels primers passos o els primers, diguem, converses d'aquest estil, quan els regidors estan, aquest que us està parlant, estava a la posició el 2019, ja s'estava plantejant, i per tant, diem que té un recorregut prou ampli, no?, de moltes converses i moltes accions per arribar aquí. També és veritat que el Covid el va deixar una mica aturat, perquè en aquell moment, doncs, el Covid plantejava una situació econòmica complexa i qualsevol plantejament fins a l'equilibri del servei es feia poc viable. Però en el moment en què la situació econòmica s'ha tornat més o menys estable i després de la reparació del BAS, que també era una altra cosa que estava pendent de fer des de fa molt de temps, senyor Ramon Sánchez, i que en el primer plantejament de reforma de la piscina no existia, i que quan vam agafar aquest nou projecte vam decidir incorporar com a mínim, i que finalment, doncs, per raons d'emergència es va tenir que tramitar. Per tant, diem que s'ha tingut que anar replantejant a poc a poc aquesta situació. Jo crec que avui portem en el ple, diguem, una acció que planteja el Club Natació Molins de Rei, d'un pla d'actuacions amb un preestudi de viabilitat econòmica, amb una projecció d'ingressos i despeses i una evolució d'aquests socis en base a aquesta ampliació i millora de l'activitat física, de sales de gimnàs, de reforma dels serveis, vestuaris i de zones d'higiene. Llavors jo crec que bàsicament és un projecte ambiciós. Jo crec que cal que tothom se'l faci seu, i per això, no?, hi ha un element jurídic, que és el que portem avui, no?, que és l'ampliació del termini, perquè realment aquesta execució d'aquesta, diguem, ampliació i reforma de la piscina pugui ser possible. Evidentment, no?, tal com posen els punts del ple, amb els condicionants i els passos que s'hagin de fer per donar compliment en aquesta ampliació.
3: Moltes gràcies. Obrim el torn d'intervencions. Senyora Marta Espona, endavant.
8: Gràcies. Bona tarda de nou. Nosaltres no hem intervingut en el ple anterior precisament perquè per la confiança en la gestió del Club Natació, demanar explicacions des de l'oposició, evidentment depèn de quin to es facin, doncs es poden interpretar d'una manera o d'una altra, però en tot cas, en pro de la transparència, doncs és aquesta demanda també de les explicacions, no? Quan perceps que hi ha hagut un esforç en la gestió, que hi ha hagut, doncs, un esforç en la recuperació, i els números, doncs, van sortint amb totes les inclemències i totes les interrupcions que hi poden haver pel mig, doncs, mereix, doncs, la nostra confiança, i per aquest motiu, doncs, no hem volgut dir res en el punt anterior. Ara bé, evidentment, aquí sí que hi volem intervenir, volem dir-hi la nostra, perquè, entre altres coses, ens trobem davant d'una decisió important per 16 anys més, que obeeix a una triple necessitat: la de modernitzar l'equipament, adaptar la instal·lació a totes les normatives i millorar-ne la funcionalitat. Estarem d'acord tots que és una necessitat peremptòria en la qual tots hi estem d'acord. Des d'abans de l'inici d'aquest mandat ja era un consens general també que hi havia una preocupació per abordar la finalització de la concessió de la piscina, i doncs semblava que hi havia temps suficient per parlar-ne, revisar-ho tot i veure què és el que es podia millorar en relació, d'una banda, a l'envelliment de la instal·lació en general i, per l'altra banda, també respecte dels criteris relacionats amb un ús més municipal de la piscina. Al llarg del mandat, el nostre grup ha preguntat en diverses ocasions sobre la situació de la renovació. Ara el regidor d'Esports deia que es porta treballant des de fa molt de temps. Bueno, doncs en tot cas no és aquesta la sensació o la informació que nosaltres teníem. I ho preguntàvem precisament perquè partíem de la base que l'equip de govern havia expressat en moltes ocasions la voluntat de tractar el tema amb tots els grups. Creiem que, com en el cas de la residència, és més positiu treballar consensuadament aquestes actuacions que sobretot es projecten en el futur i que, per tant, condicionen diferents mandats i diferents equips de govern. En canvi, a 3 setmanes del ple se'ns presenta la proposta de renovació fins al 2043 perquè sigui aprovada, sense poder haver debatut prèviament què podia millorar la concessió dintre dels termes legals que la defineixen, tenint en compte que es va iniciar l'any 1993 amb l'ordenament jurídic d'aquell moment que no és l'actual. Amb temps s'haurien pogut proposar unes millores socials, per exemple, com a refugi climàtic, per altres usos o per altres necessitats. És igual, perquè ara no és el cas. Segurament els canvis i les millores no són fàcils d'introduir en una renovació d'una concessió, però amb el regidor Marc Rebolà d'Esquerra Republicana es van provar unes mesures que només calia perfeccionar-les si persistia la necessitat de tenir-les i, a més, el club estava disposat a fer-ho. Per contra, ens hem trobat amb reticències quan hem plantejat aquesta possibilitat, fet que ens ha sobtat si tenim en compte que a l'equip de govern hi ha 2 partits d'esquerres i les millores socials haurien d'estar entre els seus principals objectius davant de qualsevol actuació. Per altra banda, de resultes de consultar la informació inclosa en l'expedient, observem poca concreció. L'informe jurídic afirma que l'informe de secretaria és preceptiu, però només hi ha una nota de conformitat d'aquest departament al final del mateix informe. El mateix informe jurídic proposa, a instàncies del Departament d'Esports, la creació d'una comissió de seguiment de la concessió, quan aquest punt de ple, el que portem ara, ens parla d'una comissió de seguiment del projecte, que certament també apareix en l'informe d'Esports. Però després aquesta possibilitat de comissió de seguiment de la comissió de la concessió, ja no n'hem sabut res més. L'informe tècnic troba a faltar informació gràfica i descriptiva per poder validar la idoneïtat tècnica de la proposta i, finalment, l'informe del negociat de control de gestió afirma que cal introduir en el document de formalització de l'ampliació de la concessió l'obligació que el concessionari revisi periòdicament les hipòtesis econòmiques que plantegen la seva proposta i l'anàlisi de les desviacions, ja que, segons el seu parer, no pot avaluar si les hipòtesis presentades són raonables i prudents. Segons el nostre punt de vista, tal com aquest punt arriba a ple, no compromet l'Ajuntament ni concreta el projecte en relació a les actuacions necessàries a fer a les instal·lacions de la piscina, cosa que, com a titulars de l'equipament, ens hauria de preocupar. No garanteix totalment la concessió, ja que està supeditada a la presentació d'un projecte en el termini d'un any des de la renovació de la concessió. I tampoc no aporta el document de formalització de renovació de la concessió amb les recomanacions tècniques que es fan. Això sí, volem agrair que s'hagin incorporat al punt a aprovar les propostes que es van fer durant la comissió informativa de l'àrea de serveis a les persones des d'ara a Molins i del nostre grup municipal. En el nostre cas, la feminització de tots els càrrecs que han d'integrar la comissió que finalment es creï. Com a conclusió, considerem positiu que el Club Natació mantingui la gestió de la instal·lació, perquè és una entitat sense afany de lucre, els beneficis de la qual van a favor de l'ús i la millora de la instal·lació, per la seva trajectòria i expertesa al llarg d'aquests més de 50 anys, perquè afavoreix la pràctica de l'esport per tothom i perquè promou l'esport competitiu. No estem d'acord en la manera com l'Ajuntament ha dut a terme aquesta proposta de renovació. I ho lamento perquè suposo que ens faran el mateix comentari que ens han fet en uns punts abans, però el nostre grup municipal té en compte totes dues cares de la moneda i, en conseqüència, ens abstindrem. Volem que la instal·lació municipal i la pràctica esportiva que s'hi fa no es vegin perjudicades per un problema de gestió, però lamentem que no s'hagi portat tot d'una manera més treballada. Per acabar, Volem agrair la predisposició del regidor d'Esports per explicar-nos la visió de l'equip de govern respecte de la renovació de la concessió i el futur de les instal·lacions. Gràcies.
3: Moltes gràcies, senyor Ramon Sánchez. Endavant.
10: Moltes gràcies. Jo crec que avui, personalment, per mi és un punt doncs molt gratificant. Crec que és dels reptes que ens van marcar en el mandat anterior, que les primeres coses que s'havia de fer en el mandat 23-27 era precisament assegurar aquesta continuïtat del Club Natació Molins de Rei durant 15 anys més, per tal de que pogués garantir aquesta continuïtat d'aquesta excel·lència de la que parlàvem abans, amb l'ampliació d'un projecte que ja havia presentat el 2019, moment en el qual era el moment ideal, en el que havíem arribat a un equilibri econòmic i financer en el que l'aportació de l'Ajuntament passava a ser de 0 euros, i això crec que és una fita importantíssima, que parlava en aquell moment de manera excel·lent de la gestió feta per tot l'equip del Club Natació Molins de Rei. I per tant, això que crec que arriba una miqueta tard, però és bo que arribi avui. En tot cas, jo faria una pregunta una miqueta en línia amb la que ha dit la Marta, perquè he tingut aquest matí una petita conversa i a mi em genera algun dubte, no? Això és una aprovació definitiva d'aquesta continuïtat? Perquè és evident que el club està obligat a presentar aquesta proposta de projecte per tal de poder garantir aquesta continuïtat, però és evident que l'Ajuntament té uns deures associats, tal com s'informen dins de l'informe urbanístic, en el que ha de fer amb tot el que és l'informe o el projecte de la zona esportiva al torrent de l'hospital, doncs aquest enllaç de tot aquest projecte, que hi ha una cosa que em preocupa, i és que en aquell projecte, de la zona esportiva al torrent de l'hospital, garantia, projecte que no va ser aprovat per la comissió metropolitana, de 1.850 metres quadrats de sostre, quan avui en tenim més de 3.000. I per tant, això és el que haurem de garantir, que en aquest projecte d'aquesta modificació urbanística, doncs podem garantir que tot el que anem, no només el que tenim, sinó el que anem a fer, pugui garantir que això es porti endavant. Per tant, és una proposta que posa deures al Club Natació Molins de Rei, però que també ens en posa a nosaltres, a l'Ajuntament. I per tant, jo crec que paral·lelament hem d'anar de la mà i hem de córrer per garantir que d'aquí 12 mesos, per tant, el Departament d'Urbanisme, que es preparin tot el que tenim, també puguem fer que aquesta modificació garanteixi que l'acord al qual avui arribem sigui un èxit. Perquè si d'aquí 12 mesos no tenim aquesta modificació, què passarà? I el Departament d'Urbanisme no és especialista en anar ràpid. I esperem que aquesta vegada puguem tenir... Quan dic Departament d'Urbanisme, no parlo de l'Ajuntament. Perdó, de la Comissió d'Urbanisme, que entenc que haurà d'aprovar el d'això. Ratifico, no vull dir coses que no volia dir. Per tant, jo entenc que en aquest sentit haurem d'anar molt de la mà i que no sé si han començat a treballar, però que en tot cas treballin conjuntament per tal d'arribar a aquesta data de l'any que ve en el que ja puguem garantir que aquest objectiu s'ha assolit i que aquesta fita llargament esperada i que provocava neguit en el Club Natació Molins de Rei precisament per poder fer front a les diferents inversions i reptes d'atenció a la ciutadania que s'han de plasmar amb actuacions i amb inversions, i recordem que amb la situació actual el Club Natació Molins de Rei no pot anar a demanar un crèdit a una entitat bancària perquè se li esgota el termini i per tant no té la capacitat de retornar-lo, i això dona la importància que té aquest punt avui, que puguem continuar avançant, i per tant entenc que en aquest punt poden anar ja a demanar un crèdit i això no està subjecte a l'aprovació definitiva. Entenc que això pot anar per aquí i que per tant és com una aprovació definitiva encoberta, però que els dona la certa garantia perquè puguin anar avançant en aquest sentit. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Senyor Lucas Ferro. Senyor Lucas Ferro, endavant.
12: Disculpeu, jo acostumo a intervenir. He de dir que quasi intervenc al punt del museu, però m'he contingut perquè avui crec que no acabem d'estar d'acord i em sorprèn. El que fem avui és una aprovació condicionada, que jo crec que parteix d'una
13: voluntat i d'una valoració compartida. Creiem que la gestió de la piscina recaigui en el Club de Natació de Molins de Rei i no, per exemple, en una concessió privada, és positiu pel conjunt de la vila. Creiem també que la piscina és un equipament que necessita d'una inversió i d'un projecte de millora i d'ampliació. I que aquests dos reptes, no? Aquesta oportunitat que tenim de tenir un gestor amb el que confiem i amb el que valorem positivament que sigui aquest tipus d'entitat, pugui presentar, perquè així ho estableix el conveni que tenim, un projecte d'ampliació i millora, per nosaltres és un fet positiu i que creiem que és necessari, que a més crec que està fora de discussió, que tots considerem que hem d'ampliar i millorar el projecte de la piscina municipal. I això és lo rellevant. Perquè crec que després hi ha una sèrie de consideracions que en tot cas seran debat de futur. Avui fem una aprovació condicionada. Una aprovació condicionada per dues qüestions, pel conveni que tenim amb el Club de Natació, que estableix que ells han de presentar un projecte bàsic, complet, integral d'aquest projecte d'ampliació i pels requisits tècnics que planteja l'oficina tècnica. I, per tant, d'aquest projecte de millora i d'ampliació en parlarem. El que fem avui és donar aquesta primera confiança de som-hi, treballeu el projecte, presentem-lo, en parlarem, el discutirem, tindrem un projecte en 12 mesos que ens permetrà pensar una nova etapa en la piscina municipal. Avui fem aquest primer acte de garantia i de confiança del ple municipal. I la resta de qüestions que vostè avui troba absents no hi són, perquè hi seran quan hi hagi el projecte i puguem discutir del model, dels equipaments, del servei, de la inversió que hi hem de fer. No avui. Crec que en el fons seria més criticable, no? Vostè diu, no, és que no ens hem enterat d'aquest procés. Seria molt més criticable si avui ens presentem amb un projecte tancat amb el Club de Natació i els diem, és això, això o res. No, ens presentem amb una proposta, amb un vot de confiança, amb un projecte que ha de ser necessàriament un projecte de futur, a construir en aquests 12 mesos i que tindrem temps per parlar-lo, per discutir-lo, per fer-hi aportacions i per treballar-lo conjuntament. I, per tant, nosaltres considerem que aquesta és una bona notícia, que desencalla dues qüestions. En primer lloc, creiem que una valoració i l'oportunitat que tenim de seguir treballant amb el Club de Natació de Molins de Rei i una voluntat compartida de millorar el projecte de piscina i com a equipament municipal que tenim. I per tant, a partir d'aquí ens posem deures tots, com deia el Ramon, no? D'elaborar aquest projecte, d'acompanyar-vos, de facilitar totes les tramitacions que també haurem de fer nosaltres que això puguin tirar endavant i de poder debatre i poder discutir conjuntament del futur de l'equipament. Per part meva, res més. Moltes gràcies per la vostra feina, per la que heu fet, per la que fareu i pels acords que tindrem, que de ben segur seran capaços d'obrir una etapa de millora d'aquest equipament. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Cordero. Endavant.
9: Bé, jo més enllà, a veure, nosaltres portem aquest punt amb els informes tècnics i jurídics per portar aquest punt al ple i per tant diem que venim recolzats i avalats pels serveis tècnics municipals. I ho fem amb la forma, perquè a vegades diem millores socials, ampliació de refugis climàtics, tot això en podem estar debatint. No estem tancats a que això més endavant es pugui anar produint quan faci falta. El que passa que introduir-ho dintre d'un acord en funció de com va variant, això no és possible. ¿Vale? I ho fem en base a l'interès públic, que ja ho he dit, bàsicament perquè és un equipament esportiu municipal, però també perquè és un equipament on s'hi presta activitat física competitiva i no competitiva, la dirigida i individual. I després, perquè forma part del paquet de salut que tenim com a municipi i com a ajuntament, salut pels nostres conciutadans, física, cognitiva i mental, ¿vale? Perquè al final la piscina deixa de ser una instal·lació amb un elevat potencial de socialització i de compartir espai. Per tant, és un interès públic, crec que, com deia el Lucas, doncs és un primer pas que el que hem de fer és anar avançant, no? Perquè, com també deia el Ramon, no? Al final ens posem deures i, per tant, doncs, per la meva part, res més.
1: Moltes gràcies. Ara recordo que obriríem el segon torn d'intervenció. Hi ha voluntat? Senyora Marta Espona, endavant.
8: Bé, hi ha voluntat, perquè m'agradaria en tot cas matisar les coses, és a dir, hem començat no, però acabat dient que el club ens mereix tota la nostra confiança i aquí no hi ha cap dubte, que sabem de la necessitat de la instal·lació, de les necessitats de la instal·lació i de les necessitats de les persones pel que fa a l'ús de la instal·lació. Per tant, soc conscient de tot plegat, però en tot cas lamentem que si volem, doncs, buscàvem aquests posicionaments conjunts d'estar-hi tots d'acord i d'anar tots a la una, doncs potser ens hauríem pogut seure al voltant d'una taula parlant-ne amb molt més deteniment del que hem fet en aquestes tres setmanes i, per tant, arribar tots molt més conjuntament a aquest punt. L'última vegada que vaig preguntar sobre la situació de les converses o del punt en si, de la renovació de la concessió, va ser el mes de març d'aquest any. I se'm va dir que quan hi hagués alguna cosa que ja ens l'explicarien, no? Llavors aquesta cosa ens l'han explicada, doncs, ara el juliol. Aquest és el que nosaltres no compartim. Aleshores, si vostès diuen, no, és que tot això ho hem d'anar treballant, doncs perfecte, no hi hem votat pas en contra. Però en tot cas, no estem d'acord en aquest procediment, en aquesta manera de fer-ho, que, ara parlem, doncs, d'això, d'una concessió, doncs, supeditada, evidentment, ho diu el segon punt, supeditat al que es pugui fer amb el projecte o no. Però tots aquests matisos no surten des d'un bon principi. Ho lamentem. Vull dir, hem estat insistint durant aquest mandat per parlar-ne d'aquest punt, no ha estat així. Doncs confiem plenament, perquè a més, evidentment, hi haurà el vot favorable a tothom, per tant confiem perfectament, totalment en la gestió de la piscina, però nosaltres volem posar sobre la taula el descontentament que nosaltres, doncs, ens ha generat la gestió d'aquest punt per part de l'equip de govern, res més.
1: Senyor Ramon Sánchez, endavant.
10: Gràcies. Deia el Lucas abans, primera confiança amb el Club de Somnis de Rei, jo crec que confiança plena. Primera, segona, tercera, plena. Vull dir, al final, jo crec que el camí és llarg, és potent, és bo, perquè en definitiva els números així ho avalen, no? Jo crec que el Gerard abans, jo crec que pels nervis, ha dit, diu, passen més de 3.000 persones l'any. No, passen més de 1.000 cada dia. Vull dir, per tant, hi ha al voltant d'uns 2.800 socis, que aquesta és una xifra, jo crec, que han sabut revertir també des del Club de Somnis de Rei, que és importantíssima. Vull dir, per tant, ara ens toca un repte de continuar avançant i possiblement amb aquest nou projecte que haurà de tenir una mirada a llarg termini. I no pot ser que sigui una mirada curtplacista. Per tant, ens hem de marcar objectius a llarg termini per veure quina és la millor possibilitat per fer un projecte que sigui el Molins de Rei dels propers anys. Vull dir, no ens val en un moment en què jo crec que això cada vegada està més individualitzat, i el Gerard, que està dintre del món del sector sanitari, així ho valorarà, que cada vegada la gent fa més activitat física. I per tant, que els gimnasos, un gimnàs com el que té la piscina municipal, que pugui tenir aquesta capacitat d'ampliar-se i de poder anar molt més enllà d'aquesta funció social que actualment està fent el Club Natació Molins de Rei o la piscina municipal, crec que és important que la puguem treballar amb una mirada a llarg termini. Ahir parlàvem ahir parlàvem de residus i dèiem el mateix, no? Vull dir, hem de tirar una mirada, jo crec que de veure quin és el municipi que volem del futur, i amb decisions com les que preníem ahir o començàvem a emprendre ahir i decisions com les que prenem avui, hem de tenir aquesta mirada d'avançar-nos a el que pot ser el curtplacisme. No anem a buscar només aquelles dues, tres sales, aquells canvis de vestidors que necessitem, sinó on volem situar la piscina d'aquí 25 anys. Aquest és el repte que jo crec que tots tenim per fer un projecte que sigui el més agosarat possible i de buscar, doncs, l'excel·lència també en un altre equipament esportiu que jo crec que ho porta sent també durant molts anys, i que a dia d'avui pugui tenir aquesta capacitat de tornar a embrancar-se i de poder tenir un projecte sòlid i que tingui aquesta mirada a llarg termini, crec que és un repte apassionant i que crec que valdrà la pena, doncs, ser-hi present i veure com va evolucionant i com des de l'Ajuntament i també des del Club de Somnis de Rei són capaços d'emplaçar-ho, no? No només amb això, sinó també introduint-ho, i amb això amb l'alcalde ha fet esment alguna vegada, també amb aquesta remodelació de cada ser al camp de futbol, i per tant aquests metres quadrats que poden passar també a disposició del Club de Natació Molins de Rei, i com es poden utilitzar aquestes noves instal·lacions. Per tant, jo crec que és un repte apassionant d'ordenació d'aquell espai des del punt de vista esportiu, que només ens quedarà a l'alcalde un repte, i és veure com trobem aparcament en aquella zona, perquè això sí que no sé com ho solucionarem, però és quelcom jo crec que importantíssim, no? Per tant, enhorabona pel punt, regidor, i per tant doncs agrair també al Consell Municipal que sigui present, i esperem que aquesta aprovació definitiva condicionada sigui definitiva el més ràpid possible.
14: Tanco jo, doncs, sí, jo faré també una petita intervenció i aixecant una mica més la mirada, que crec que és necessària amb el Club Natació Molins de Rei i l'evolució de la...

hem estat capaços de renovar i actualitzar per 25 anys, esperem, el vas de la piscina, per tant de tenir un vas segur, sense pèrdues d'aigua que ens afecti a l'entorn i amb una piscina totalment moderna en tant en quant al vas i la platja. I amb una inversió de més de 1.600.000 euros que no ha representat ni endeutament pel club ni pràcticament endeutament per l'Ajuntament de Molins de Rei. I això ens porta al lloc d'avui, que és poder donar compte d'un equilibri econòmic de l'any 2025 en el que es vam afrontar 4 mesos de tancament del vas, pràcticament 3 i mig, en el que només hem aportat l'Ajuntament 65.000 euros. Amb un diàleg més que fluid i amb una confiança recíproca entre el club i l'Ajuntament de Molins de Rei. Crec que el bagatge és més que positiu. A diferència d'altres municipis que rescaten clubs, i no cal anar gaire lluny d'aquí, que rescaten clubs, com el municipi del costat. I aquí el que estem fent és confiar en el Club Natació Molins de Rei, i en aquest sentit el que estem fent és a l'inici d'un expedient. És que no havíem d'explicar pràcticament més. Hem explicat en el moment que els tècnics han avalat una voluntat política que creiem compartida dels 21 regidors i regidores de la sala de plens. I quan diuen que hi ha dubtes o no, escolti, el dubte potser és en la instrucció de l'expedient. Estan expressant dubtes tècnics, pràcticament, no dubtes polítics. I tot el que diuen és que no es tanca avui. S'ha d'anar tractant. Mira, és que la qüestió de si s'ofereixen aquesta qüestió, que a mi em fa gràcia, però d'aquestes mesures de refugi o no, etc. Si la modificació dels preus, si l'estimació dels abonaments o no, si l'estimació de que pugui haver packs de 10, de 20 entrades, com s'ha anat fent, tot això és revisable i tot això s'ha d'acordar. No ho estem acordant avui. No ho estem acordant avui. El que estem dient és que el que decidim avui, que obre un camí de continuïtat, de confiança recíproca, no tanca la revisió del concessió actual i dels termes en el que es procedeix. I que a partir d'aquí és evident que no podem donar un xec en blanc si no hi ha ni un projecte. El que tenim és l'oportunitat de revisar aquest projecte i millorar-ho a partir de la renovació del club, d'instal·lacions del futbol, a partir de l'ampliació i ser més eficient segurament les instal·lacions de la piscina municipal, i al damunt tot això fer-ho amb el mínim cost possible i el mínim impacte al soci, perquè això té això després té retorn cap al que és l'equilibri econòmic i financer, i creiem que tenim l'oportunitat d'en comptes de projectar executar un projecte que el que plantejava és una inutilització per obres de les instal·lacions actuals, fer unes instal·lacions noves mentre funcionin les actuals, que segurament tindrà menys impacte en l'usuari que actualment fa servir la piscina municipal. Estem fent això? No estem fent res més? I amb una comissió que donarem compte a partir dels acords, perquè ara era parlar sobre el buit, ara era parlar sobre les voluntats que ara s'han de concretar tal com ens diuen els tècnics. S'ha de fer una memòria bàsica, es crea la comissió per tractar això permanentment, i nosaltres tenim l'oportunitat de plantejar millores en la concessió a partir d'aquesta rendició de comptes que ells han de fer, que nosaltres hem de donar compte també, i que per tant hem d'analitzar entre tots plegats. Per tant, jo crec que el que val és, hem fet un trànsit a l'últim any, tot just fa un any, encara no teníem ni empresa adjudicatària pràcticament de les obres de renovació del vas, fa un any, i teníem una situació perillosa a la piscina municipal, i ara ho podem dir, i l'hem subsanat sense cost econòmic pràcticament per l'Ajuntament ni pel club. I ara, un cop hem tingut l'aval tècnic, que per cert informa favorablement de tot, perquè de tant en quant aquí hem fet referència, no, informa favorablement de tot, per tant iniciem aquest procés que estem convençuts que treballarem perquè sigui, com no pot ser de cap altra manera, transparent, amb màxim diàleg i donant compte en el consentiment que, o unanimitat que hauria de volem de la resta de regidors i regidores. Per tant, des d'aquest punt de vista, un agraïment als president sortint i president entrant, per la gestió que estan fent i per la confiança recíproca en aquest cas, i esperant que en els propers 12 mesos i de mentre puguem anar tractant els temes tal com ens comprometem a la tarda d'avui. I si els sembla, passem a la votació d'aquest

0: Un, vots en contra. No n'hi ha cap. Abstencions del grup municipal d'Esquerra Republicana i vots a favor de la resta de grups municipals. I en aquest cas, no sé si volen... Sí, president, un segon al micro, perquè més que res per la gent que ens escolta, no, no nosaltres, sinó la gent que ens escolta.
1: Hola, bona tarda. Gràcies per la confiança. Esperem que sigui, tal com deia l'alcalde i la resta de membres de consistori, una confiança recíproca i una feina per donar un servei jo crec que de salut i social molt important a la vila, amb aquesta ampliació i amb aquesta remodelació de la piscina, i sobretot també, per què no dir-ho, per la part esportiva, que creiem que també és molt important, tant a nivell competitiu com a nivell no tan competitiu com poden ser intentar, i això és una cosa que haurem de parlar, alcalde, d'intentar recuperar els jocs escolars, per exemple, seria una cosa boníssima a nivell de poble. Llavors, a partir d'aquí, gràcies a tots els grups i seguirem treballant amb tot això.
0: Moltíssimes gràcies. Doncs, si els sembla, passem de punt. No hi ha cap punt més dictaminat a les informatives, sí que hi ha l'apartat de qüestions sobrevingudes, que està informat, com saben, un punt. És l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità per la regularització dels usos de diferents parcel·les del polígon al pla del municipi de Molins de Rei. Com saben, l'explicació d'aquest punt la farà el regidor d'Urbanisme, senyor Ivan Mosteles, però primer de tot hauríem de votar la incorporació d'aquest punt al ple. Vots en... No s'ha d'explicar el motiu, no és sobrevingut, no és urgència, no, senyor secretari? Directament passem a votació, no? És la... No, però es vota la incorporació o l'urgència? Per tant, no he d'explicar els motius pels quals, com en una urgència, o sí?
2: Sí, perquè és urgència.
0: D'acord, doncs s'aprova com a urgència, llavors l'explicació serà, com saben, que ja en aquest tema ja el vam tractar fa ara uns mesos, en el que va ser motiu d'otorgar una subvenció a l'Associació d'Empresaris del Pla, per tal que ells encarreguessin a un equip redactor aquest aspecte. Com saben, aquest punt també va ser tractat i explicat a tots els grups de l'oposició a començaments del mes de juliol. El punt substancial i els motius sobre l'urbanisme ja estaven, diguéssim, redactats i explicats. El que mancava era els diferents informes i signatures, tant de secretaria com d'intervenció, que van arribar més tard a la convocatòria informativa, i és per això que, tenint a més que és el mes de juliol i que s'ha d'aprovar per tal de que l'Associació d'Empresaris del Pla procedeixi al pagament també a l'equip redactor a partir de l'aprovació nostra inicial, és per tot això que, si avenen bé, considerem que és important tractar aquest tema avui i no pas al setembre, com seria si no ho féssim avui. Per tant, a partir d'aquestes explicacions, votaríem la incorporació. Vots en contra de la incorporació? No n'hi ha cap. Abstencions? Doncs s'aprovaria per unanimitat la incorporació, secretari, i passem a l'explicació del punt. Senyor Ivan Mosteles, endavant.
3: Gràcies, alcalde. Bueno, com comenta l'alcalde, fem la provisió inicial de la modificació puntual del PGM per regularitzar aquests usos del polígon al pla. Com bé ha comentat l'alcalde, ho vam explicar a portaveus a principi de mes, ho va explicar directament la cap d'urbanisme, que segur que ho va fer molt millor que ho faré jo avui. Bàsicament el que volem és aquesta proposta directiva de regularitzar, diuen, d'actualitzar els usos admesos en diverses parcel·les. Quines parcel·les estem parlant? Doncs bé, el primer és una parcel·la que és industrial, situada al conjunt edificat a l'illa, inclosa a la trama urbana consolidada, compresa entre els carrers França i Lairet, Salvador Seguí, Llobregat i Primer de Maig. O sigui, però situem des de, diguem, part de la Mariona fins a l'alçada de la Bencinera, i també la parcel·la industrial que fa cantonada en el carrer Ria Bonet i l'avinguda de Barcelona, i limitada a l'est amb la infraestructura ferroviària, situant-nos on està la Toyota. Vale, la mida modificada té una superfície de 17.065,59 metres quadrats i també consta una parcel·la de titularitat pública d'uns 605 metres quadrats. La proposta, bueno, diguem, la proposta respon també a la realitat que hi ha, que el mateix planejament metropolità la preveia de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità contemplen aquesta ampliació dels usos d'acord amb, bueno, amb les, aquestes usos a les parcel·les que hem confrontat amb tèxics residencial i per aquelles altres que no ho són però estan dintre del que és la trama urbana consolidada. El que volem portar com a objecte en aquesta aprovació inicial bàsicament és dotar d'un nou espai comercial al municipi en relació al teixit residencial situat al sud del Parc de la Mariola en tot equipaments públics per a 340, establir la possibilitat d'implantar nous usos comercials i terciaris al servei dels usos residencials que envolten l'àmbit, més coherents amb la realitat existent, garantir la continuïtat d'edificació emblemàtica existent allà al carrer Francesc Layret, incentivar la reutilització dels edificis industrials existents, reconèixer la parcel·la de titularitat pública com a equipament públic, simplificar la gestió urbanística per a la implantació dels nous usos i establir els criteris de càlcul dels deures i cessions derivades de la implantació dels nous usos. Això diem que avui és l'aprovació inicial, esperem que compta amb el vostre vot favorable, però realment tindrem un procés de d'exposició pública d'un mes a l'agost, com bé sabeu, és un mes inhàbil, per tant ens anirem setembre a principi d'octubre amb aquesta exposició pública on es podran fer totes les al·legacions i aportacions oportunes i també demanar els informes a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya i a l'Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona. En fi, podem dir per tancar, si voleu, avui no tanquem cap debat, sinó al contrari, ho iniciem, no, amb aquesta exposició pública on podeu fer les vostres aportacions. Nosaltres, com sabeu, des del Departament d'Urbanisme i el propi regidor estem a la vostra disposició i busquem adaptar el planejament urbanístic a la realitat actual de Molins de Rei, no? És una miqueta el que volem fer amb aquesta aprovació inicial de modificació del PGM. Moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies. Iniciaríem el torn d'intervencions. Doncs senyora Francesca, endavant.
2: Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. El nostre grup, Esquerra Republicana, votarà a favor d'aquesta modificació puntual del Pla General Metropolità perquè entenem que respon a una realitat consolidada que el plantejament vigent ja no reflecteix adequadament. L'àmbit afectat, com ha dit el regidor amb la seva explicació, se situa en un espai de transició entre el polígon, el pla, els barris residencials, al costat del Parc de la Mariona, d'equipaments públics i d'activitats comercials i de serveis ja existents. La proposta que avui es presenta per aprovar té aspectes clarament positius. Farà de coixí entre la trama industrial i la residencial, millorant el paisatge urbà i industrial, permetrà incorporar usos comercials, d'oficines, esportius, culturals, sanitaris, més coherents amb l'entorn urbà actual, sense limitar i eliminar que en moment les activitats industrials que ja hi existeixen, ni imposar una transformació immediata de les parcel·les. També regularitzarà com a equipament públic una parcel·la municipal que ja presta serveis a la comunitat. Nosaltres valorem des del nostre grup especialment l'aposta per la reutilització dels edificis existents i la preservació d'una arquitectura singular que forma part d'identitat d'aquest sector. Aquesta modificació no inventa una realitat urbana nova, sinó que reconeix una evolució que fa anys que s'està produint i reforça el paper d'aquest espai com a front de transició entre el polígon i la vila. Amb tot, caldrà avaluar amb atenció l'impacte sobre la mobilitat d'alguns dels nous usos que poden incrementar els desplaçaments en un àmbit que ja concentra equipaments, activitat econòmica i un important volum de trànsit vinculat a la Nacional 340. Desitjaríem des del nostre grup una mobilitat que fos sostenible des del punt de vista ambiental, que no enfronti els usuaris dels diferents tipus de transport i que no suposi un entrebanc pel desenvolupament de les diferents activitats que s'hi portaran a terme. En definitiva, entenem que aquesta modificació és una oportunitat per adaptar el planejament a la realitat actual de Molins de Rei i reforçar els serveis disponibles per a la ciutadania. Però també creiem que hauria de ser el punt de partida d'una reflexió més àmplia sobre la qualitat de l'espai públic, la mobilitat, la integració amb el parc de la Mariona i la configuració d'aquest front urbà estratègic. Ja sabem que la planificació sobre el paper és una cosa, però el repte no és només ordenar nous usos, sinó construir una vila... S'ha apagat. No. Una vila cohesionada, equilibrada i de qualitat. Per tot això, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
0: Pues moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Montsánchez, endavant.
4: Moltes gràcies. Bé, aquest és un primer pas, jo crec, de poder doncs, acabar de confeccionar el que és el poliindustrial de Molí, del poliindustrial del Pla, en el que realment durant molts i molts anys no ens n'hem sortit. És a dir, al final tractàvem allò com un tot i al final hi havia masses realitats que ens obligaven o que quan anaven al Departament d'Urbanisme o a la Comissió Torrent Global d'Urbanisme doncs sempre xocàvem amb una negativa, i això crec que històricament ens ha passat, i per tant que avui portem l'aprovació d'aquest sector diferenciat és una molt bona notícia, perquè en definitiva vol dir que com a mínim en un sector ens n'hem sortit, i això és quelcom que s'ha de valorar positivament, no? Estem en un espai que forma part d'un poli industrial que té una casuística, les naus, que jo crec que són amb una mida també molt demandada pel sector industrial, i quan fèiem aquesta reflexió dius, és aquest el camí que hem de seguir per poder fer aquesta modificació, o hem de continuar amb un procés industrial al que podem tenir naus petites, no? Però sí que és veritat que hi ha una veritat que és la casuística, precisament, jo crec que arquitectònica, de com estan fetes aquestes naus. I jo crec que unes naus que estan fetes o treballades d'una manera que jo crec que envelleixen aquella part del públic, del poble, i que fan aquesta transició del municipi cap al polígon industrial, crec que ens obliga també a tractar-ho de manera diferent. I per tant, quelcom que un podria tenir, potser estem per una oportunitat, crec que el que guanyem és posar en solfa allò que ara tenim donat, quan sabem que moltes de les coses estan agafades amb pinces, i per tant això legalitzarem i acabarem fent, tot i que tot té els seus permisos i per tant estan de manera correcta, acabarem trobant que les empreses que ja hi són, i clar, quan llegíem els objectius semblava que estiguéssim fent una zona nova, i no estem fent res nou, estem adaptant-nos a la realitat d'avui, de les necessitats del mercat, i per tant del que tenim i del que ja funciona li donem una oportunitat de continuar creixent. Però és evident que no estem fent una trama nova, estem fent una trama que ja està consolidada, que ja té uns inquilins, que ja té unes empreses que estan funcionant, que moltes d'elles jo crec que fan aquesta transició natural entre el municipi i per tant fan una funció també comercial en aquest sentit, i és positiu doncs poder donar aquest pas endavant per treballar aquest projecte, no? Per la meva part, jo crec que res més, vull dir, crec que avui és un dia en el que ens hem de sentir doncs contents, perquè acabem legalitzant una zona que ens ha costat molt i molt de temps de poder transformar en sector terciari, i per tant també aprofitar que agafem també aquesta pastilla nostra on tenim a l'Ajuntament, que podem fer-ho també per serveis públics, i això també serà una molt bona notícia a l'hora de fer aquest canvi d'ubicació, com parlem abans, de la Guàrdia Urbana, no? Per tant, aprofitem per donar-li els usos a segons quines pastilles del que necessitem des del punt de vista públic, que també la fem per això, per tal de poder desenvolupar aquest projecte. Per tant, doncs, endavant.
0: Pues moltes gràcies, senyor Mosqués.
2: Breument.
0: No, breument no, ara no té torn vostè. Un segon. No.
3: Gràcies a totes les grups, a les vostres paraules. Lògicament és una gran oportunitat, i hem d'avançar, com hem comentat, és un inici, és una aprovació inicial, i tindrem doncs aquest mes d'exposició pública per enriquir i millorar amb les vostres suggerències, etc. I aquí sempre oberts a els vostres comentaris i les vostres reflexions.
0: I ara, senyor Francesc, si vol afegir alguna cosa, obrim el segon
2: ara
0: torn
2: sí,
0: endavant.
2: Breument, sí, celebrem aquest pas endavant i esperem que a la tercera, com diu el referendari popular, sigui, vagi la vençuda, no? Gràcies.
0: Molt bé, doncs, si no hi ha res més a afegir, esperem aquesta qüestió. Passarem a la votació d'aquest punt. Vots en contra? Adéu. Vots en contra? No hi ha cap. Abstencions? No hi ha cap, doncs s'aprovaria per unanimitat. I ara sí que dictaminats tots els passats tots els punts, passaríem al, no hi ha cap en l'apartat de mocions, no hi ha cap moció presentada, passem al punt 15è de precs i preguntes. Ara es fa repartiment de les respostes pendents del ple passat i seria el moment de les preguntes. N'hi ha preguntes? Endavant, senyor Marta Espona.
5: Només una, com que va de polígons, estem acabant amb els polígons, la dirigiria cap al regidor Serra, i respecte de la comunitat energètica que vam aprovar fa uns plens, no recordo quants, senzillament voldria que ens informessin doncs, de com està, quin, si, en tot cas l'evolució que ha seguit l'aprovació que vam acordar. Gràcies.
0: Una pregunta més? Doncs si no hi ha cap pregunta més, finalitzaríem aquí el ple de juliol. Com diríem allò, el ple del calendari de sessions abans de l'estiu, per qui tingui uns dies de vacances al mes d'agost, desitjo molt bones vacances a tots els regidors i regidores, també l'equip directiu que tenim a la sala, evidentment, els que han vingut. Escolteu, bon agost, ens veiem al setembre i molt bon descans. Gràcies, bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals a la comarca de l'Anoia. La investigació es va iniciar després del gran incendi del 6 de juliol a Carme, que va cremar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola i va obligar a confinar la població de 7 municipis. Els investigadors van determinar que el foc es va originar al voral de la carretera BB-2131, on es van trobar restes d'un paquet de llaunes de cervesa. Les declaracions de testimonis, les imatges de càmeres de seguretat i l'anàlisi d'altres incendis similars van permetre identificar el sospitós i relacionar-lo també amb dos focs més, tots a la mateixa zona. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional i sense fiança pel detingut, investigat per un delicte d'incendi forestal agreujat. El jutge justifica aquesta mesura per la gravetat dels fets i pel risc que pugui tornar a provocar nous incendis, ja que considera que hi ha un patró de conducta repetit en diversos focs a la mateixa zona. I aquesta tarda, 5 persones encaputxades han atracat una joieria del centre comercial Mataró Park. Els assaltants, equipats amb cistelles i una barra de ferro, han trencat diversos vidres de l'establiment, han agafat totes les joies que han pogut i han fugit per una porta lateral fins a un cotxe que els esperava amb el motor engegat. L'atracament ha provocat un gran ensurt entre les persones que es trobaven al centre comercial. Diverses persones han explicat que han sentit alarmes i que poc després han començat a arribar patrulles policials i ambulàncies mentre desallotjaven l'edifici. Després dels fets, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Mataró han acordonat la zona de la joieria i també s'han desplegat controls a les carreteres per intentar localitzar els autors de l'atracament. El centre comercial ha reobert aproximadament mitja hora després, mentre la investigació continua oberta. I els Mossos també han detingut, en aquest cas a Sant Celoni, un home multireincident amb més de 50 antecedents policials, com a presumpte autor del robatori de catalitzadors de vehicles. La detenció arriba després d'una investigació relacionada amb aquest tipus de delictes, que afecten tant particulars com empreses. Els catalitzadors són unes peces del sistema d'escapament dels cotxes molt buscades al mercat il·lícit perquè contenen metalls de gran valor. Es poden vendre per imports d'entre 700 i 1.500 euros, mentre que substituir-ne un de robat pot costar més de 2.000 euros, fet que suposa una despesa important pels propietaris de vehicles. I la línia R3 de Rodalies ha quedat aturada aquesta tarda entre Puigcerdà i Ripoll per falta d'atenció a Planoles, segons ha informat Renfe. L'avaria ha afectat 3 trens, un dels quals ha quedat aturat entre Ribes de Freser i la capital ripollesa. En aquest cas, hi viatjaven 7 persones que han estat evacuades pels bombers. Pel que fa als altres dos convois, un ha quedat a Ripoll i la companyia ferroviària ha posat un bus pels viatgers fins a Puigcerdà. L'altre ha quedat aturat a la Molina i s'ha posat un autobús fins a Ripoll. Efectius de DIF treballant a la zona per resoldre la situació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu,
0: Generació Chic,
1: seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Gen Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi! Comencem un nou Generació Chic. I com sempre ens hi posem amb totes les ganes, ja ho saps. Iniciant aquesta segona entrega d'aquesta cinquena temporada. Amb moltes ganes, amb les mateixes ganes i il·lusió de sempre, les ganes d'acompanyar-te, d'omplir-te el vespre de records, de cançons d'aquells anys 80 i 90 que et van fer feliç. Nosaltres el que volem és tornar-te a fer feliç, seguir de fent feliç amb les cançons que escoltaves llavors i que recuperem ara. Et dic els vespres, però ja ho saps que això ho pots escoltar quan vulguis. Entres a la web de la ràdio i ja ho saps, tens aquest apartat de Generació Chic, ja tens penjats absolutament tots els programes de les quatre temporades anteriors i aniran penjant, doncs, també els d'aquesta cinquena temporada, evidentment que sí. Les peticions que ens demaneu coses. Hòstia, jo vull que posis aquella, a veure quan poses. Molt bé, va, també. Com ho canalitzem, això? Tenim diverses vies. Unes truques, quedem, fem una cervesa i m'ho expliques. Però, bueno, aquesta és la més complicadeta, va. La més fàcil, a través d'Instagram, ja ho saps, amb el perfil de Generació Chic, l'arroba al davant, Generació Chic, tot junt. I allà, doncs, ens ho dius. O bé deixes un comentari en qualsevol de les coses que anem penjant, o bé amb un comentari privat, ja ho saps que també pots fer-ho. I així és com, de fet, ens... Mira, avui començarem amb la que començarem avui. És una d'aquestes que ens arriben amb peticions, una petició d'aquestes romanticota. Sí, sí, eh? És una banda sonora, és una pinícola... És la cançó que va donar... Que va ser la banda sonora, la gran cançó d'una pel·lícula i que avui a nosaltres, doncs, ens servirà per començar el programa d'avui.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Ai, la Celine Dion. I aquest My Heart Will Go On. L'àlbum, el Let's Talk About Love del 97, per això ja ho saps, que és la de Titanic.

I ara, si parlem de... Home, ja que parlem de pel·lícules, hem de parlar d'espoilers i aquestes coses, no et direm com acaba la pel·lícula, o sí? Sí, ja ho saps, no?, que se'n va avall tot allò.

Céline Marie Claudette Dion. Si la trobeu pel carrer i li dieu el nom complet, doncs sempre fa més gràcia. La quebequesa, des del Canadà, amb aquesta veu impressionant que ja coneixes, que ja saps, sí senyor. Obrint, et deia que això ens ho demanava la Marta i... Ho va demanar, de fet, la temporada passada, fixa't. I vam dir que sí, ja ho posarem, ja ho farem, i es va quedar aquí. Sí que mil disculpes per anar tard, però no ens acabava de quadrar. Així que avui sí, complim amb aquesta promesa de posar la Céline Dion i aquesta cançó, la banda sonora del Titanic. Ai, senyor... I ara, doncs, mira, anem agafant allò que ens agrada, una mica de ritmillo. Sense trencar res, amb els Fool's Garden i aquest Lemon Tree.

Ai, aquests arbres de... Bueno, això és un llimoner, eh? Bàsicament, un arbre ple de llimones en diem llimoner. Aquesta gent es diuen... Fool's Garden. Així com molt anglesos, però són alemanys.

0: Va, ens posem amb rotllo així com més...
1: Què?
0: Més discotequero, no? Des de... Florida. Són els BDSMP. Això és el I Need You. BDSMP, després t'explico una mica més coses, però això es diu I Need You, és de 1993, un àlbum que es diu The Best Belong Together. I ens porta ritmes d'aquells que ens agraden a nosaltres. Hi ha una mica més discotequeros, ja et dic, des de 1993. Ah, oh, necessitant-te molt, I Need You.

aquesta història que ens arribava a primers dels 90, és del 93. I ja ho saps que s'estilava molt tot això del rap, no? Aquestes rapejades guaves, guaves. I need you. Però després ho barrejàvem en aquesta tornada així dolceta que enganxava molt, molt i molt. I need you, I want you.

Aquesta gent que et dic que arriben des de Florida es diuen BBSMP, és a dir, B alta, B baixa, SMP, les sigles d'una... Bueno, dels seus noms, de com es feien dir. Baby Virgo Shocking Mr. P. Si agafes les inicials d'aquest Baby Virgo BB, amb B i amb B baixa, i aquest Shocking Mr. P és la SMP BBSMP. A veure, nosaltres aquí ho dèiem més fàcil quan volíem dir el nom d'una cosa, doncs, que vols dir per quina lletra comença? Doncs sí, doncs fas com ells. I dius això, ens diem hombres G. G de... Ells tenien... Després van sortir uns que deien que la G era de...

Sufre Mamón era... Bé, és el subtítol o el segon títol que al final molta gent la coneix més com a Sufre Mamón que no pas com a Devuélveme a mi chica. Devuélveme a mi chica! És del primer àlbum dels Hombres Que, que s'anomenava Com ells, Hombres Que. Però va una mica d'història, que ja saps que ens agrada, eh? Ens agrada això, explicar-te el rerefons de les cançons. Aquesta de Sufre Mamón, aquesta de Devuélveme a mi chica, el David Summers, ja saps, el líder dels Hombres Que, doncs és una cançó que li va fer amb algú en concret, perquè volia parlar d'una exnòvia seva, la Immaculada. Aquesta Immaculada tenia un noviet. De fet, sortia amb el David Summers, però ella volia un paio una mica així com més formal. Segons amb pròpies paraules del David Summers, deia que volia un noi més formal, més serio, que anés a missa els diumenges i aquestes coses. Al final, doncs clar, com que ell no complia totes aquestes expectatives, va acabar amb un altre paio que sí, que tenia un Ford Fiesta Blanco. La Immaculada, la Maco, es va acabar casant amb aquest noi del Ford Fiesta Blanc. Però va, parem d'aquest rotllo que semblem més al Sálvame que no una altra història. Sufre Mamón, una de les grans cançons dels Hombres Que, inclosa, un dels primers grans èxits, inclosa en el primer àlbum que es deia això, Hombres Que. I de quin any és això? Doncs de 1981. Apa-li, perquè et sentis ben, ben jove. Honey. Oh, honey. No, no. Ara no us adormíssiu pas, eh? No, no, era més una cosa així com més romanticona. La Ivana, Espanya. Aquella que deia que la truquessin amb aquell Call Me, o com en aquesta ocasió recordem aquest supernúmero 1 de l'Italo Disco que es deia Easy Later. Te'n recordes o no d'aquesta cançó? Sí, és una... Home, deia el Call Me, però aquest Easy Later és segurament la que més recordem d'aquesta gran cantant de l'Italo Disco, Ivana, Espanya.

0: Generació Chic.
1: Com ens agrada portar aquí Italo Disco al programa. Sí, senyor, ens agrada moltíssim perquè, ja ho saps, és una mica la base del nostre programa, que el vam començar llavors, quan el vam començar parlant d'això, sobretot de música de discoteca. L'Espanya és una de les... Ivana Espanya, el seu nom real, en aquest cas, i és una de les màximes exponents d'allò que es va dir Italo Disco. Move on out, vinga. I t'ho dic no només per als grans èxits com aquest Call Me o l'Easy Lady que t'explicava abans, sinó perquè també va ser doncs, una de les components del Baby's Gang o de les Fan Fan. Li van a Espanya seguir fent coses, sobretot en televisió. I ara 70 tacos ja que té la Ivana Espanya.

0: la Ivana Espanya, portant-nos aquest tamasso, tamasso, tamasso, autèntic número 1 de l'Italo Disco, autèntic número 1 del Generació Chic. Easy Leire. Un altre dia escoltarem el Call Me, però avui Easy Leire. Que sempre hem dit que això de Easy Leire és un títol una mica lletxot, eh? No, no ens agrada dir, no ens agrada gens dir que les coses són... No, res de tot això.
1: Generació Chic.
0: Home, si estem amb noies, parlem de pop, parlem de música ballable, música guai, música que ens agrada. Com no portar aquí la gran Madonna, Luigi Cone. Una noia, ella diu que material. Per nosaltres, una noia amb totes les de la llei. Però va, parlem d'aquesta cançó, de l'àlbum Like a Virgin de 1984, que es diu això, Material Girl.

Ja us ho vam avisar, eh? Us vam avisar al començar aquesta temporada que pensem portar absolutament només números 1, cançons que recordes. Ja està molt bé allò de que rescatem cançons que potser no coneixíem i, hòstia, però aquesta també mola. No, no, no. Això estava molt bé, però el que farem aquí ara és anar només amb autèntics... autentiquicis... autentiquicis... autentiquicis... números 1. No estem per embarbussaments, ara. Al contrari. Va. Yes! La cantant, la veu, però amb els Plastic Population. Yes, and the Plastic Population. L'única manera d'anar bé és anar cap amunt. The only way... The only way is up!

Bé, us ha quedat clar, no? Perquè aquí la Yas us ho està repetint una i altra vegada. The only way is up, l'única manera d'anar bé, l'única manera, l'únic camí possible és cap amunt. Sempre, sempre, sempre mirant d'anar amunt. La Yasmin Evans, més coneguda com a Yas, d'aquí amb els Plastic Population. Una cançó de 1988.

Ara m'arribava un altre missatge, ja t'he dit abans, el d'Instagram, @Instagram, tot, @generaciochic dins d'Instagram. Ens poden enviar coses així mentre fem el programa, també. I em deia, home, és que no penses posar... Abans posaves alguna cosa en català? Que sí, home, sí, aviam si no hem de continuar posant coses en català. Si no posessin coses en català, s'haurien de dir que no val la pena, que és inútil continuar, i nosaltres el que volem és continuar.

Va, no ens deixis, home, no ens deixis. Que sí que hi som. Esclar que hi som, esclar que hi som. I també hi són els Sau i ens agrada molt que vinguin amb nosaltres. Va, cantem tots. Vinga, fort i fort.

Des de 1990. Des del Quina nit. Des del Carles Sabater. Des del Pep Sala. Des de tot el cor. Des del Generació Xic. També seguint amb Autèntics Números 1, també en català. Que sí, que el propòsit és aquest. Portar-te Autèntics Números 1, sempre, a tota hora. Del pop internacional, de la disco, de tot això, també del pop català, del rock català i també del pop espanyol, per què no? També volem portar doncs aquesta gent de Donosti que ens agraden tant. Ai... Estem així ara amb ritmillo, home, com per baixar-lo, no? Miquel Erentxun, Diego Vasallo i també amb l'època aquella encara amb el Juan Ramón Viles.

100 gaviotes d'on iran. Aquesta també és de les més potents, segurament, tot i que és del segon àlbum d'aquí, de la gent de Donosti, dels Duncan Du. Mira, segons la revista Rolling Stones, diu que està col·locada a la posició 143 de les 200 millors cançons del pop espanyol. Ara vols, vas, si vols i t'ho creus. El que sí que és cert és que per nosaltres és una de les grans cançons dels Duncan Du. La banda del Mikel Erentz, la banda que ens arriba des de Donosti, el seu segon àlbum. Aquest va ser el primer senzill de l'àlbum Canciones de 1986.

Això de portar només números 1 és un autèntic... Mira, Roxette ara. Amb aquest Sleeping in my car, què? Et vols quedar a dormir dins el meu cotxe?

banda aquesta que ens estimem també moltíssim, Roxette. Curbs is el Mary Fredrickson, ja ho saps, que arriben des de Suècia a aquest lloc que ens ha portat gent tan guapa, tan guapa. Tancarem el programa d'avui amb un directe i ho farem... Ho farem així, de manera que sembli que anem suaus. Però ja saps que si ets fidel al Generació Xic, això de tancar suau no és una cosa que vagi amb nosaltres. Així que ens ajuntarem amb dos bèsties, com és el Bruce Springsteen i la Patti Smith. Because the night. Què?

0: Va, que marxem, que acabem el Generació Xic d'avui. I ho fem amb una marxa que no ens la mereixem. Bé, sí, ens ho mereixem i vosaltres us ho mereixeu absolutament tot. Tanquem amb aquest Because the Night. Aquí hi ha polèmica, també, coses a explicar, eh? És una cançó originària de la Patti Smith. De fet, és de la Patti Smith, tot i que l'escriu Bruce Springsteen. En aquesta versió en directe la canten junts. La va gravar primer Bruce Springsteen. No li agradava com quedava amb ell. La va cedir per la Patti Smith. I al final, doncs, acaba sent una cançó de la Patti Smith escrita per Bruce Springsteen. Perquè no s'enfadin, què fan? En un directe van, es troben i la canten i ens fan aquest superregal. Perquè la nit és per això, per a dos amants o per tots vosaltres. La nit és per gaudir-la i si la vols gaudir amb el Generació Xic, si vols t'esperem la setmana que ve. I ens pots escoltar, ja ho saps, a la web. I t'espero també a Instagram. Quantes coses, va! Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per afrontar la crisi migratòria a Ceuta i donar suport a les tasques que desenvolupa la Guàrdia Civil a l'indret per mantenir la seguretat, segons han indicat fonts de l'executiu estatal. Els efectius mobilitzats, en un nombre que no s'ha especificat, estaran coordinats pel comandament d'operacions. De la mateixa manera, es reforcen els dispositius de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Seguretat Ciutadana. També s'hi destinaran bussejadors especialitzats, un vaixell del Servei Marítim, patrons d'embarcació, mecànics mariners, pilots de drons i un helicòpter per donar suport a les tasques de vigilància i control. A més, s'hi afegirà personal encarregat a la identificació i documentació de les persones migrants, mentre que les unitats d'intervenció policial doblaran el nombre d'agents desplegats. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha desplaçat d'urgència a la ciutat autònoma i el president del govern, Pedro Sánchez, l'acompanyarà demà. El mateix Sánchez, poques hores abans, havia anunciat la mobilització de recursos i la col·laboració amb les autoritats marroquines per recuperar la normalitat el més aviat possible, després de posar-se en contacte amb Juan Jesús Vives, president de Ceuta. I la situació a Ceuta també ha escalat a l'esfera internacional, ja que el comissari europeu pels afers interns i la migració, Magnus Brunner, ha ofert aquesta tarda a Espanya el suport de Frontex, l'agència de gestió de fronteres de la Unió Europea, per controlar la situació a la ciutat autònoma. Diversos portaveus de la Unió Europea han recalcat que és de màxima importància lluitar contra la immigració il·legal, i més enllà del contacte entre Brunner i el ministre Grande Marlaska, responsables europeus també han instat el Marroc a col·laborar amb Espanya per un retorn ràpid. Un enteniment que sembla que finalment s'acabarà produint. Quatre grups parlamentaris han registrat una declaració institucional al Parlament per denunciar la censura de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. ERC, Junts, Comuns i CUP demanen alhora que el govern de l'Estat transposi de forma urgent l'article 85 del Reglament Europeu de Protecció de Dades per tal que es pugui preservar la llibertat d'informació. Tot plegat després que l'entitat espanyola hagi expedientat als mitjans La Directa, VilaWeb, Diari Balear i Salto Diario per informar sobre els policies infiltrats en moviments de la societat civil i política. Segons els grups parlamentaris, la EPD els ha requerit retirar contingut i els ha multat per difondre informació personal i professional dels agents. I aquesta tarda, 5 persones encaputxades han atracat una joieria del centre comercial Mataró Park. Els assaltants han trencat diversos vidres de l'establiment, han agafat totes les joies que han pogut i han fugit ràpidament per una porta lateral fins a un cotxe que els esperava amb el motor engegat. L'acció ha provocat moments de nervis entre les persones que es trobaven al centre comercial i ha obligat a desallotjar temporalment les instal·lacions. El centre comercial ha reobert aproximadament mitja hora després, mentre la investigació continua oberta per identificar els responsables i recuperar el material sostret. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
1: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus a diversos punts de Catalunya aquest dijous, en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. Davant d'aquest nou episodi de calor extrema, Protecció Civil de la Generalitat manté actiu el pla territorial en fase d'alerta i reitera la seva crida a la prudència per evitar afectacions derivades de la calor. Entre les recomanacions es troben hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores de més calor, mantenir els habitatges frescos i refugiar-se en espais climatitzats sempre que sigui possible. També demana extremar les precaucions en persones més vulnerables i recorda no deixar mai persones ni animals dins de vehicles estacionats. De la mateixa manera, el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies i davant d'aquesta situació, Juanjo Salvador, cap de bombers de l'Ametlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
2: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineries que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
1: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplaçaran aquest divendres a Ceuta, enmig de la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. Segons ha fet públic fons a l'executiu, el cap de l'executiu visitarà la frontera del Tarajal, escenari de la irrupció il·legal de moltes persones a les darreres hores des de la costa del Marroc. Allà es reunirà amb representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que actuen a la zona. Després, Sánchez es trobarà amb el president de la ciutat autònoma, Jesús Vives, així com altres responsables polítics, policials i sanitaris, per mantenir una reunió de coordinació. Posteriorment, Sánchez i Vives oferiran una declaració conjunta. Part del sostre del gimnàs de l'Escola Salvador Dalí de Figueres s'ha esfondrat aquest dijous al vespre, segons han informat des de l'Ajuntament. Els bombers han rebut l'avís de l'incident cap a les 8 del vespre, després que els veïns hagin sentit el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament s'han desplaçat a l'indret. I un preu a punt per acabar de cara aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga del sindicat ferroviari intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, la nostra t'acompanya.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada. Si és que escolteu aquest programa per la via tradicional, que és donar-li voltes al dial de la ràdio. I si no, doncs segurament que l'esteu escoltant a través de la pàgina web de Ràdio Molins de Rei o qualsevol dels podcasts que... I ja sabeu que els programes automàticament un cop emesos doncs passen a ser un podcast. Soc la Fermina Recio, estarem posant música amb veu de dona i la que, no sé si us heu adonat, torna a estar sense veu, sóc jo. Ja fa uns dies, quasi bé un mes, el dia 23 de setembre, es feia el Dia Mundial en contra de l'explotació sexual de persones. I hi ha un tema que fa temps que us volia posar, el que passa que com que hem anat fent altres coses, ja vau veure que el programa de la setmana passada doncs havia d'anar del Women Festival, un Women Festival que va acabar, que ha acabat al final doncs anul·lant-se, i si teniu interès podeu entrar a buscar Women Festival i allà veureu doncs a l'escrit que van fer les organitzadores per explicar el perquè. Sí? Doncs bé, com us deia, el dia 23 de setembre, Dia en contra de l'explotació sexual, i us poso un grup que he descobert fa poc, es diuen Dissidències, és de les activistes Yasmina Lozano i Judith Bosch. Totes les lletres de la dels seus discos, bueno, del que fan les cançons, estan composades íntegrament per Yasmina Lozano i Judith Bosch també. I tant la música com la interpretació estan desenvolupades per intel·ligència artificial, sí? El cas és que els ha sortit un tema que a mi m'agrada especialment, que és amb el que vull obrir el programa d'avui, com us deia, i que va sobre això, sobre la trata, i es diu No hay trata. Espero que us agradi. Estigueu o no d'acord amb la lletra, hi ha persones que defensen que hagi d'estar legislada la prostitució. Jo crec que no, que legislar la prostitució el que fas és estàs blanquejant la feina que fa el proxeneta, no el que fa la prostituta, sí? Llavors, però això és el meu parer, a gustos colores. No hi trata el tema amb el que comencem, el Quan comença la nit d'avui.

0: Amistades tibias, no hay trata. Sin prostitución, no hay trata.
1: I després d'aquest no hay trata, us recordo a aquelles persones que acabeu d'arribar que això és el Quan comença la nit, un programa que dediquem a Ràdio Molins de Rei exclusivament, o quasi exclusivament, amb les veus, a les veus de dones, cançons que també poden ser produïdes per dones, interpretades, escrites. I bé, un aparador per música amb veu de dona. Your Next Regret és el tema de l'Anna McDonagh, perdoneu, que escoltarem. Està dintre el seu darrer EP, un EP de 2025, de fa uns mesos, amb 5 temes meravellosos, i podeu, doncs podeu, vosaltres mateixes podeu determinar si us agrada o no. Crec que és una molt bona música per escoltar quan no tens ganes de marejar-te el cap.

I ara és el torn d'anar-nos al país veí, a França, amb una senyora que es diu Adila Cedraya. Ella va néixer a París l'any 1984. Se la coneix pel seu nom artístic, Indila, i és una cantant i compositora francesa d'origen argelià. El seu primer single és de l'any 2013, el 13 de novembre del 2013, es diu Dernier Dance, el darrer ball, i es publica el febrer de 2014 dintre d'un àlbum que es diu Mini World, amb un mini món. És un tema encantador, a mi em deixa ja escoltant-la sense fer res més. Té una veu bonica, molt bonica, i té una manera de cantar que també arriba. Dernier Dance, o Dernier Dance.

I ara ja a casa nostra ens trobem amb Míriam Swanson. Míriam Swanson. De Míriam Swanson us l'he posat en tots els formats. Ja sabeu que per primera vegada només com a Míriam Swanson, sense grup al darrere, sí, amb persones que fan música, músics i músiques, però com a ella, sola. Fa poc va treure un àlbum que es deia Calígula, trencador, sense tenir res a veure amb el que estàvem acostumades a escoltar la Míriam Swanson. Doncs bé, quan va crear Calígula, va fer un tema que, segons ella, no podia ficar a Calígula perquè era, com diu, massa electrònica i massa evangèlica. Diu, tothom som predators, no amants. No som lliures, som destructors. I diu, recollim en bocins alguna cosa, quelcom que mai ens va pertànyer. És una miqueta el que diu. Aquest tema es va gravar a Brooklyn. Realment sí que és electrònic i m'agrada molt el canvi de registre de Míriam Swanson i crec que l'hem de recolzar en aquesta nova aventura que ja s'ha fet també perquè porta molts anys en el món de la música. Golden Trash és el títol del tema.

I aquest tema que ens ha entrat sense previ avís és la banda que formen les senyores Ryan Tisdale i Hester Chambers. Són una passada, es diuen Wet Leg. Es formen l'any 2019 al Regne Unit, a una illeta que forma part del Regne Unit, l'illa de Wight. I ens canten aquest tema que es diu CPR, CPR, que és, allò, són les sigles de reanimació cardiopulmonar, i també és la trucada al 999, que és el número d'emergències al Regne Unit. A través de metàfores, doncs, ens parlen de que la mort pot ser una força vital o una trampa mortal, i un moment en què diu posar la teva boca a la meva per donar una CPR és... em pot donar vida, però també me la pot treure. Sí? Juguen amb això. Diu, estic enamorada de tu i tu tens la culpa. Això també ho diuen a la cançó. Em sembla que està molt bé, que tenen un estil propi fent. No sona el més nou, però sí sona xulo. I és per això que quan comença la nit d'avui, doncs he volgut posar-les. Estic una miqueta anglosaxona avui, però sí, seguirem. I seguirem perquè ens anem amb una veu preciosa d'una senyora que es diu Emily Blue, des d'un àlbum que es diu Shadows and Soul, serien ombres i soul, o ombres i ànima, depèn de com vulguem traduir la paraula soul. I realment és que aquest àlbum és d'aquest any, és xulíssim, totes les cançons. Aquest que he escollit es diu Keep on Boogin', és així, és molt bluesera, molt, i crec que pot estar bé per escoltar aquestes hores del vespre. I Emily Blue, em sembla que sí que us l'he posat en alguna altra ocasió, sigui com sigui, la llancem i que la disfruteu.

aquest és un tema exemplar amb el que seguirem ara, del que passa quan ets una dona o no, i més en una època en concret, tot i que segueix passant. L'any 1964 la senyora Bessie Adams enregistrava per primer cop un tema que es diu Go Now. I què va passar? Doncs que el mateix any la banda britànica Moody Blues la va enregistrar també, i qui va estar en el Billboard van ser els Moody Blues i no va ser la senyora Bessie Banks. Ella és una cantant nord-americana, rhythm and blues, de soul. El tema Go Now és meravellós, preciós. Tindran ganes de posar el repeat i escoltar-lo moltíssimes vegades. I amb la remasterització que han fet enguany, guanya moltíssim, moltíssim. I la veritat és que escoltar-lo amb aquesta qualitat de so, doncs paga la pena. Go Now, la senyora Bessie Banks, amb el Go Now.

Si us dic Missy Star, us haig de parlar de Hope Sandoval, perquè en realitat és la seva veu la que crea Missy Star l'any 1989. Si segueixes una mica la seva història, diu que encara estan tocant, perquè en realitat es fa acompanyar, és una banda, vaja, però és ella, la veu de Missy Star. Jo no he trobat res nou. Sí que hi ha aquest tema que es diu Fading to You, que és meravellós. És un àlbum de l'any 1990, el trobem en un àlbum de l'any 1993 que es diu So Tonight That I Might See. Què ens diu aquest tema? Doncs ens diu, amb aquesta veu etèria, quasi bé angelical, com us deia, de Hope, doncs ens parla de la complexitat de les relacions humanes, on doncs l'estar prop o l'estar lluny poden coexistir i que a vegades deixen una sensació com d'anhel i de melancúnia. És una miqueta, doncs, si us heu fixat, us parlo a vegades de cançons que és això el que reflexen. Poden estar parlant alhora d'un desig profund de connexió i comprensió amb una altra persona, però alhora doncs es revela una sensació de distància i de desconnexió. Doncs d'això va el tema que ve tot seguit, com us deia. Es diu Fading to You i és de l'any 93, però per mi és totalment atemporal, i amb aquesta veu, per aquestes hores, quasi bé que ens acarona les orelles.

És una meravella escoltar aquesta veu, que no la meva, que és ja cacofònica, perquè cada cop més afònica i més sense arribar a tot el que us vull dir. Intento parlar poquet. El dia 17 de setembre a Londres es va fer un acte per Gaza, que es deia Together for Gaza, junts o juntes, junts i juntes per Gaza, on van participar actors, actrius i gent de la música. I Annie Lennox va interpretar la seva famosíssima i grandiosa Why. Aquest acte es va enregistrar i jo us poso tal i com va sonar Why de Annie Lennox, perquè doncs aquí la posem. Haig de dir la meva ben... No sé què passarà amb aquest alto el foc. Jo no me'l crec. Estan Estats Units i Netanyahu junts? Millor, Trump i Netanyahu. No em crec res. Es van saltar el del gener, perquè no s'haurien de saltar el d'ara, no? Dit això, Why Annie Lennox Together for Gaza.

I ara és el torn de la grandiosíssima PJ Harvey, una dona que mai m'ha deixat indiferent. Ens portem, som del mateix any, ens portem uns mesets, de fet ens portem 2 mesos. Jo no sé tocar ni el flabiol, i ella és multiinstrumentista, guitarra, piano, violí, el que ella vulgui, compositora, productora, i fa meravelles amb temes com aquest tema de, molt, molt famós, de Joy Division, que és un dels meus favorits de Joy Division. Joy Division és un dels grups que jo escoltava en la meva adolescència, i és un dels grups que quedaran per sempre. El tema es diu Love Will Tear You Apart, i ella el reconstrueix en un àlbum que es diu Bad Sisters, i bé, és de l'any passat, forma part de sèries, d'un àlbum que, bueno, d'una sèrie que es diu Bad Sisters, i és el, on està la banda sonora original, i forma part d'aquesta banda sonora. De fet, quasi bé tots els temes els interpreta ella, junt amb la producció de Tim Fee.

A veure si la que ve ara us la sé dir bé. La senyora que canta es diu Zao Melusin Lemoine de Zagazan. Queda dit. És una dona molt jove, de 26 anys, cantautora i música francesa. Fa un parell d'anyets que va publicar el seu primer àlbum, que és del que jo he tret la cançó que escoltareu. El primer àlbum es diu La Symphonie des Éclairs i bé, és un tema que es titula Dis-moi que tu m'aimes, però no va del rotllo, o sí, d'una cosa posat alguna vegada que la tornada fa així, Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, de Zao de Zagazan, parla i vol aprofundir a la inseguretat i la necessitat de reafirmació d'una relació amorosa. Bàsicament, va d'això. Ella repeteix moltíssimes vegades durant la cançó Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, i subratlla la desesperació i la necessitat de la validació de la protagonista d'aquest tema. Dit això, amor romàntic, dubtes, doncs del que van la majoria de temes. Dis-moi que tu m'aimes, Zao de Zagazan, per continuar quan comença la nit, que per si acabeu d'arribar és el que esteu escoltant ara. Música. Quan s'obre el cel musical amb veu de dona. Zao de Zagazan.

I el tema que us posaré ara és delicadesa pura. Hem hagut d'esperar 10 anys perquè Mom, que és una banda islandesa de música que barreja electrònica amb pop, amb art conceptual, doncs tragués el nou àlbum, és d'enguany, fa poquets mesos. History of Silence és el títol de l'àlbum, i dintre hi ha un tema que ja ha sigut el single que van fer com a avançadilla d'aquest àlbum que havia de sortir. Es diu Milt at Heart. Milt at Heart és, com us ho puc dir, és com si fos la tendresa continguda, calma que s'amaga enmig del caos. Transmet una sensació realment de, com de xupluc, no sé com dir-vos-ho, o és el que em transmet a mi. Jo us estic dient què és el que em transmet a mi aquest tema. Mantenen l'essència del que han sigut Mum tot. S'escriu M-U-M, però es pronuncia Mum, Mum, amb dos os. Bé, ja veureu, és com un riu que va anant, doncs, va serpejant amb molta, molt a poc, sense pressa, però sabent cap a on va. Milt at Heart, Mum, des de Islàndia, us he dit Finlàndia, però són islandès. És un grup mixta islandès on podeu disfrutar. Aprofito ja per acomiadar-me, perquè és un tema que dura més o menys 4 minuts. Ens queda més o menys això de programa, i com que no la vull tallar, us vull donar les gràcies per estar una setmana més fent-me companyia, fent-me sentir molt acompanyada i disfrutant de música amb veu de dona aquí a Ràdio Molins de Rei. Fins a la propera setmana, si és que voleu ser-hi. Un petó. Adéu-siau.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.